0: Hoy por hoy Catalunya. Sergi López.
1: Què tal? Molt bon dia. Aquest és un dels 11 d'aquest dimarts.
2: Estem, efectivament, amb unes dades d'aquest semestre que baixen una disminució històrica dels delictes d'un menys 11,2%. Per tant, una baixada que és la més pronunciada de la darrera dècada, exceptuant els anys de la pandèmia.
1: És l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, després de la Junta de Seguretat de la capital catalana d'ahir, que deixen un descens dels delictes a la ciutat. Ara els desgranarem, però abans anem amb la informació més pràctica. I el primer de tot és el trànsit.
3: Relarsa, especialistes en vidres, us ofereix la informació del trànsit.
1: Des del RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
4: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui. Tenim paciència per quatre incidències actives, tres d'elles des d'ahir a la tarda. Parlem de dos accidents a la AP7 que cadascun talla un carril de circulació, un en sentit sud a l'altura de Santa Maria Palautordera i l'altre en sentit nord a Castellví de Rosanes. També tenim una avaria a la C25 a Sant Sadurní d'Osormort que en direcció Girona talla un carril de circulació. I per últim, doncs avui sumem una segona avaria, en aquest cas que també talla un carril a l'altura d'Esparreguera en direcció Abrera. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
3: Relarsa fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Relarsa molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a relarsa.com.
1: Pel que fa al transport públic, la circulació de l'R13 i l'R14 està interrompuda entre la Plana, Picamoixons i Lleida Pirineus per robatori de coure, ja servei alternatiu per carretera, i el tercer és el temps. Núria Saró, bon dia.
5: Hola, molt bon dia. Comencem amb temperatures més altes que ahir en aquesta hora i avui les màximes també seran més elevades i es podran superar un cop més els 40 graus a Ponent. Els podran arribar als 40 a les Terres de l'Ebre. Temperatures molt altes aquest migdia. Una jornada marcada també per la calitja, especialment a les comarques de Tarragona, Ponent, com també a les comarques de Barcelona, litoral i prelitoral. Aquesta tarda podrem tindre alguna tronada al Pirineu Oriental. Les temperatures ara mateix van des dels 19 graus a Girona, 22 a Lleida, 27 tant a Tarragona com també a Barcelona.
0: Hoy por hoy Catalunya. Sergi López.
1: A Barcelona hi ha un 11% menys de delictes que ara fa un any. A la capital catalana, però, van a més els homicidis de 5 a 9 si comparem les dades dels primers 6 mesos del 2025 amb les d'aquest 2026, que es van fer públiques ahir a la Junta Local de Seguretat de la ciutat. En té més detalls, en Carles Couso.
6: Avui hi ha un 12% menys de delictes que ara fa una dècada. Llavors, la seguretat, a diferència d'ara, era la sisena preocupació dels barcelonins. Els incidents relacionats amb armes blanques han caigut un 20%. També ho han fet un 9% les agressions sexuals. Els robatoris violents han baixat un 30%. Vinculada a aquesta dada, apunten els Mossos, la lluita contra la multireincidència. La nota negativa la protagonitzen els homicidis. Durant els primers 6 mesos de l'any, se n'han registrat 9, la majoria vinculats al tràfic de drogues. En el mateix període del 2025, en van tenir lloc 5. També han anat a més els delictes d'odi, de 98 a 161.
1: Ara una mica de política. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, responsabilitza Junts de l'auge d'Aliança Catalana.
7: Intentarem convèncer a Junts de que el millor que pot fer és ser útil, perquè quan no ets útil, quan mai ets útil, doncs llavors pot arribar a passar que alguns dels teus votants acabin votant a qualsevol inútil.
1: Aquestes declaracions les feia Oriol Junqueras en una entrevista a l'Aquí Catalunya. Pressionava més Junqueras als de Puigdemont perquè els seus diputats a Madrid, que són 7, recordem, votin a favor del nou sistema de finançament, Laura Pons.
8: Diu Junqueras que Junts ha decidit no ser útil en moltes qüestions i davant l'absència de la seva utilitat posa les coses més fàcils a la formació de Sílvia Orriols.
7: Només s'entén en la mesura en què Junts doncs, ha decidit no ser útil en moltes qüestions i, per tant, els i aplana el camí, diguem-ne.
8: És un dels tars que Junqueras ha llançat als de Puigdemont, que ja han dit que el nou sistema de finançament pactat entre republicans i socialistes perpetua el cafè per a tothom. En l'entrevista, Junqueras també ha insinuat que els nous pressupostos de Pedro Sánchez seran l'avançala d'una convocatòria electoral.
7: I, per tant, hem d'estar preparats perquè només sigui una campanya publicitària. Bueno, doncs si el PSOE fa una campanya publicitària, doncs evidenciem-ho. Si van de farol, doncs, escolta, veiem l'aposta.
8: I preguntat sobre si Rufián serà el candidat d'Esquerra a les properes generals...
7: Per meva, sí. Per meva, sens dubte.
8: Això sí, no ha donat detalls de les condicions que ha posat el portaveu d'Esquerra al Congrés per ser candidat, ni ha explicitat si s'han reunit per parlar-ne.
1: Una dona de 78 anys va morir ofegada aquest diumenge a la tarda a una piscina comunitària de Sant Vicenç de Montalt, al Maresme.
9: El telèfon d'emergència 112 va rebre l'avís sobre les 5 de la tarda indicant que hi havia una persona flotant a l'aigua. Quan la van treure fora de la piscina, la dona ja no respirava. Amb aquesta ja són 8 les víctimes mortals a les piscines catalanes. Pel que fa a les platges, de moment ja hi ha hagut 12 ofegaments mortals.
1: Més notícies. El síndic de Greuges s'ha demanat al Departament d'Educació que reguli les colònies escolars després que la meitat dels instituts hagin dit que no en faran el curs vinent. Als professors se'ls demana que es prioritzin les necessitats dels alumnes.
9: El síndic demana al govern que deixi clares les compensacions que han de rebre tant els que organitzen les sortides com els professors que acompanyen els menors. Els professors els diu que el fer o no les colònies s'ha de decidir només per criteris educatius i no per cap altre motiu. Aida Rodríguez és l'adjunta d'Infància.
10: S'ha de poder fer compatible una regulació que avanci en situar uns estàndards allà on no hi són, però sobretot des de la perspectiva dels drets dels infants a poder realment participar-hi i a no quedar-hi exclosos per motius econòmics.
9: El síndic respon així a la queixa d'una professora en representació de les famílies de l'escola Costa i Llobera de Barcelona.
1: La Guàrdia Urbana de Tarragona ha denunciat a dues persones des que es controlen amb drons les zones de roques i els espais de difícil accés de les platges. Una vigilància per aire que va començar fa poc més de 10 dies arran la mort al juny de 3 menors a la platja de la Rabassada.
9: Gràcies al dron s'han denunciat des del dia 6 a una persona per salar l'aigua des de les roques a la zona del Fortí de la Reina i una altra denúncia per no fer cas a les advertències dels agents. Les multes han estat de 100 i 500 euros, respectivament. La unitat de drons treballa de manera coordinada amb la unitat de vigilància de platges que patrulla diàriament. Permet ampliar la cobertura, detectar conductes de risc i actuar més ràpid.
1: Són les 7 i 58 minuts.
11: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
3: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Hi ha un minut de les 8 del matí. Saludem la Laura Estrada. Què tal, Laura?
12: Hola, molt bon dia, com esteu?
1: Què teniu avui a l'Aquí Catalunya?
12: Doncs mira, avui que torna la calor amb força, ja ho sabeu, el que volem és veure com estan els casals d'estiu. Per això en parlarem amb Fundesplai, per preguntar-los quines mesures estan adoptant, com estan aquestes setmanes que ja han passat i com es planteja aquest estiu que sembla que anirà fort. Amb la Laura Grau, el racó de pensar, parlarem dels noms. No sé si heu buscat mai vosaltres el vostre significat del vostre nom, si l'heu buscat.
1: Jo el significat del meu, la veritat és que crec que l'he buscat però no el recordo.
12: Doncs mira, recomano escoltar-ho perquè parlem amb un expert per entendre una mica més d'on venen aquests noms, les modes que hi ha, i acabarem amb l'Arnau Font que ens parlarà de cotxes autònoms.
1: Molt
12: de
1: bé.
12: Veure si queda molt o poc perquè els cotxes ja vagin sols i no cal que aprenguem a conduir.
1: Sembla que cada dia que passa va quedant menys. Ho veurem. Gràcies, Laura.
12: Fins ara.
1: A partir de les 8, l'Aquí Catalunya, les emissores SER Catalunya, l'Hoy por Hoy continua a la SER.
13: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: Parlarem també de naixements, parlarem de defuncions i també de música. Anem ja per les portades d'avui. Ens anem al diari Regió 7. La manifestació de la Diada tindrà com a epicentre la plaça de Catalunya i comptarà amb seus a Girona i Amposta. També expliquen que la muntanya de Collbaix podria ser un camp de plaques solars. I parlen de Claret, el poble de 8 veïns que celebra 1.000 anys d'història sense renunciar al futur. Ens anem a l'Aquí Berguedà, un incendi crema dos camions al polígon de la Vall d'An de Berga. El foc s'ha escampat a la vegetació proactiva, però els bombers en set dotacions van poder controlar ahir al vespre aquest incendi. El problema de les illes de residus, el Consell Comarcal del Berguedà estudia comprar més contenidors per reforçar els punts on hi ha més abocaments. Aquesta és la portada en aquest cas, de l'Aquí Berguedà. Si ens anem al Nació Digital Solsona, el canvi climàtic reduirà fins a un 20% la producció de bolets al Pirineu al 2040. I tornen les visites nocturnes de Solsona Experience amb la nissaga dels Torroja de Solsona al món. I de Solsona ens anem a la comarca de l'Anoia amb l'info anoia.cat. On infonoia.cat, que ha canviat d'imatge la pàgina web, que ha canviat totalment, imatge renovada, i amb aquest titular de portada de tres municipis anoiencs participen en una prova per digitalitzar la xarxa d'aigua. Ens anem a la informació meteorològica. Dimarts d'aquesta jornada, d'aquest 21 de juliol, tenim sol tant matí com tarda. Això sí, com ahir a la tarda poden aparèixer núvols alts que deixin el cel enteranyinat i que deixin ennuvolat, però són núvols alts que no ens portaran cap mena de precipitació. Calor i sol, mínimes de 19 graus a la ciutat de Manresa, 20 graus a Solsona i 21 graus de mínima avui a Igualada, a Berga i també a Vic. Les màximes que cada dia són un xic més altes i avui en punts de la Catalunya central que podrien arribar als 38 graus de temperatura. Per tant, molta precaució per la calor i també pels incendis forestals.
1: He fet netejar les golfes, he trobat un mirall trencat i una vaixella vella. Vaig a portar-ho al contenidor de vidre.
2: No, el contenidor verd només amb vasos de vidre, ampolles, pots de conserva... Així assegurem que aquest vidre es pugui reciclar i convertir-se en nous productes.
3: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus i Ecovidrio. Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6. Estàs segur que el teu negoci no està pagant de més en la factura de la llum? A GCT Plus Consultoria Energètica ho fem fàcil. Comparem tarifes, negociem per tu i apostem per energia verda, perquè estalviar i ser sostenible sigui possible alhora. Aquest és un servei completament gratuït que t'ofereix estalvi real i un tracte proper. Truca'ns ara al 676 92 75 99 i comença a retallar costos avui mateix. Segueix-nos per Instagram, GCT Plus Group, _energia.
4: Migdia Central, Eli Pagan.
5: Ben trobats a l'estació. Avui amb una convidada que ha viscut un procés personal dur, però reeixit. També és una professional dels esdeveniments. Amb aquests dos elements i el seu entorn personal, la família, les amigues, va haver d'encarar una malaltia que socialment encara fa por. Lara, bon dia, benvinguda.
6: Bon dia, moltes gràcies.
5: Com t'he de presentar? Com una supervivent o ens acusaran de buscar la llàgrima fàcil?
6: Sí, jo crec que supervivent és una paraula molt, molt forta, no? Crec que crec que sí que és veritat que

0: sobrevius no, al càncer, però quasi t'estan dient que t'estaves a punt de morir, no? Crec que dir-m'hi d'una altra manera... Jo sempre parlo de que he passat un procés, no? Com molta gent passa amb altres malalties, que a vegades són molt més greus i afecten molt més, eh? Tot i que no vull treure-li ferro, que això és important.
1: En qualsevol cas, amb tu et van diagnosticar fa un temps un càncer de pit que, sortosament, ha sigut reeixit, te n'has sortit i aquí estàs, però ets moltes més coses. A part d'això, òbviament, ets una professional del món dels esdeveniments. Explica'ns una mica qui ets professionalment i després entrarem a fons amb el tema pel qual avui t'hem convidat.
0: Doncs jo al final sóc això, organitzadora d'esdeveniments, tinc una agència, Vine Eventos i Turismo, juntament amb una sòcia, i és això, tenim aquesta part d'organització d'esdeveniments, sobretot per corporatiu, i llavors tenim la branca més de consultoria i de... Sobretot, sí, de consultoria, d'enoturisme i de turisme, i molt especialitzats també en l'accessibilitat, que és un tema que després en parlarem.
1: En parlarem, sens dubte, perquè, a més, avui, ajuda'm a acabar-ho d'explicar, als nostres televidents, avui, de forma excepcional, a l'estació comptem amb el llenguatge de signes i això és una qüestió familiar i una implicació teva al respecte. No ens ho expliques, Lara?
0: Sí, al final la meva mare i els meus avis són sords. El meu pare és fill únic de pares sords i parla en llengua de signes perfecta. De fet, està aquí fent tota la traducció i realment és important, no? Perquè una entrevista així, no? Que li facin a la teva filla o a la teva neta, és important que la puguis entendre, no? I que pugui haver aquesta comunicació universal que hauria de ser sempre, però que especialment en aquesta ocasió hi ha de ser, sí o sí.
1: A ell i a tu us ho agraïm doblement perquè avui ens permet fer aquest experiment, deixem-ho dir-ho així, i també a les persones sordes que tinguin a bé de seguir-nos, doncs, podran seguir tot el que tu i jo parlarem en aquesta estona que estarem junts. Lara, tu has passat una malaltia important en plena joventut i l'has hagut d'assumir amb totes les conseqüències. No tens cap problema que en parlem obertament i que els televidents en puguin...
0: Cap problema. De fet, sí que és veritat que des del càncer, no, se m'ha vist més, no? He expressat molt més a tot el procés, però crec que és important, crec que visibilitzar a vegades, no, crea una mica de controvèrsia, no, sobretot a xarxes, però en aquest cas jo sempre dic que ha sigut superpositiu perquè crec que he pogut ajudar i al revés, m'han pogut ajudar, no, persones que també ho estaven passant i que també com jo ho estaven exposant al món, no?
1: Fixa't tu com ha canviat, perquè si tiréssim poques generacions enrere, aquesta malaltia fins i tot era, no sé si maleïda, que ho era,
0: Tabú,
1: però,
0: no?
1: o
0: També.
1: fins i tot secreta, exactament, era un tabú, no? La gent que ho passaven ho havien de passar o decidien passar-ho pel context social de forma quasi bé secreta o de forma quasi bé d'amagat del
0: Sí.
1: seu entorn, eh?
0: Jo crec que té les dues vessants, eh? Crec que, per una banda, és més fàcil com mostrar-te vulnerable quan estàs malament, quan no t'exposes, perquè quan t'exposes, normalment exposes el més bo, no? I sembla que només hi hagi bo. I, òbviament, hi ha moments, no? Hi ha ombres que normalment no es mostren tant, però que hi són, no? I quan hi ha aquesta... Quan et dones tant a conèixer, no? I estàs tan exposat, també hi ha una mica aquest perill. Vull dir que jo crec que hi ha les dues vessants, però jo sempre em decanto cap a la donar-nos a conèixer, i poder compartir perquè la comunitat creix, no? Crec que quan ho portes en solitari, que moltes vegades arriba a ser solitari, de ben bé tu sol amb la malaltia, ha de ser molt dur passar-ho, eh?
1: El nostre pacte d'avui és aquest, oi? En les trobades preparatives per aquesta trobada és això, fem que la gent ens pugui seguir, especialment ens dirigim a tots els televidents, però això és de part meva que ho poso sobre la taula, ens dirigim sobretot a altres persones que hagin passat, estiguin passant, i per desgràcia de ben segur a persones que en el
0: Seran.
1: futur els hi passarà. Què et va passar? Tu un bon dia et vas donar compte que hi havia alguna cosa que
0: Que
1: no
0: no
1: anava
0: anava
1: bé.
0: bé,
1: Fem una mica de
0: literal.
1: cronologia per
0: Sí.
1: situar-nos.
0: Això estem parlant de mitjans del 2022. Jo em vaig notar un voltor al pit i vaig voler anar a la privada, que feia poc que tenia mútua, no n'havia tingut mai. I la ginecòloga em va palpar i em va fer una eco i em va dir: "Em sembla un lipoma, no et preocupis, és greix, tens un pit fibrós, has pres anticonceptius durant molts anys, no passa res." Val, vaig a casa tranquil·la, no? Tot i que notava, doncs, això, no? Un bulto considerable. Al cap de mig any, aproximadament, em vaig treure l'anell anticonceptiu perquè no és que volgués ser mare ara, però sí que no volia esperar molt de temps i ja volia començar a fer net. I vaig començar a tenir uns canvis anímics, em feia molt mal els pits. Em vaig trobar que realment necessitava tornar a la ginecòloga i que m'expliqués què estava passant. Què passa? Que aquella ginecòloga ja no m'entrava per la mútua i me'n vaig anar al doctor Carreras, que és el que ha parit, crec, a mig Manresa. I vaig anar amb el ginecòleg, el doctor Carreras, i li vaig portar l'eco de referència però perquè simplement tingués pues això, no? Una referència de l'última visita. I allà em va palpar, va mirar l'eco i em va dir jo et vull repetir totes les proves. I allà va sortir tot. Estem parlant de que ja havia passat mig any. Vull dir, a mi se'm va diagnosticar a principis del 2023.
1: Et fan un diagnòstic i a partir d'aquest diagnòstic comença tot un procés, per desgràcia, conegut per algunes de les persones que ens poden estar seguint. Sí. Intervenció, quimioteràpia, radioteràpia, hormonoteràpia... Ens fas un petit resum d'això, sí, pels profans?
0: Sí, en el meu cas va ser un càncer de mama hormonal. Val? Llavors, el que vam començar va ser amb la quimio per reduir al màxim el tumor i després ja va haver l'operació, que va ser una mastectomia, és a dir, van treure tot el pit. Van posar un expansor, que és com per mantenir el volum del pit, i al cap de més o menys mig any o així em van fer la reconstrucció final, que van ser posar les pròtesis.
1: Digues, per favor.
0: No, i després d'aquest procés més de quirúrgic va venir el que és el tractament hormonal, que és el que estic encara a dia d'avui fent, que són 5 anys, perquè jo no tenia ganglis afectats, i llavors durant 5 anys jo, en el meu cas, tinc una pastilla diària, que és com la gran majoria de persones que tenen el mateix càncer, i se li suma, pel fet de que jo era molt jove, a una injecció, que és una castració química, per tenir una menopausa induïda per reduir al màxim el tema dels estrògens, que és el que vulguis o no, ha provocat el meu càncer.
1: Si m'ho vols explicar, des del punt de vista de malaltia física, quin moment va ser el moment més baix, el procés de quimioteràpia, o quan va ser, quan vas veure que tocaves fons físicament?
0: Jo crec que el principi és del diagnòstic. Abans no tens el diagnòstic clar i tens el full de ruta. Jo crec que la incertesa a l'ésser humà és el que més li costa gestionar, perquè no sabem, no? O sigui, controlar, ja amb una patacada així et dones compte que no controles res, però el segon pas és això, no? No saps què passarà. Llavors, jo crec que són 3 setmanes, aproximadament, hi ha gent que s'allarguen el temps, però en el meu cas van ser 3 setmanes, he de dir que va ser molt ràpid, també per l'edat i perquè bueno, ja era un estadi 2 tirant cap a 3, però què és això? Jo crec que és la incertesa, i potser cap al final de la quimio diria que són 6 mesos, fa una mica llarg, al final el cos ja va acumulant una mica la fatiga, no? Aquell cansanci típic de les quimios, però és veritat que vaig portar una quimio força bé, no vaig tenir vòmits, no vaig tenir diarrees, no vaig tenir molts dels símptomes, no? Que el primer dia ja et fan una llista, és com quan mires el prospecte, que dius, tot això puc tenir? Bueno, jo sempre deia, puc tenir, no? No vol dir que tingui, per tant, anirem veient dia a dia que és el que vaig tenir, i la veritat és que dins del que cap va anar molt bé.
1: Ens interessarà molt parlar de tot el que ha passat després, perquè són tot coses bones, però quan vas rebre aquest diagnòstic i en aquest procés, tu vas fer aquella pregunta, que seria una pregunta una mica sense cap lògica, que és, per què a mi? Per què m'ha tocat a mi? Per què aquesta loteria del càncer m'ha escollit a la Lara?
0: Jo sempre dic que tenia poques butlletes, no? Al final, crec que cadascú, amb la vida que porta, no?, amb la genètica, bueno, hi ha molts factors aquí, té més o menys, no?, possibilitats. En el meu cas jo crec que eren poques, perquè al final soc una persona que m'he cuidat molt sempre, no he fumat mai, m'he cuidat molt, l'alimentació, he fet esport, vull dir que crec que m'he cuidat. Sí que és veritat que tinc un tipus de feina que genera molt estrès i que això no ajuda. No vull dir que és el culpable, perquè al final és un càncer que és multifactorial, jo no tinc genètica, i segurament no ha ajudat, però tampoc vull dir que és el causant. I temes ambientals, no? que hem de dir, no? també hi ha molt, molt, molt a veure. Però sí, no sé, jo crec que sí que ha afectat sobretot a l'estrès, crec que és del que més he après, no? que és complicat en tots els sentits, ja no només amb aquesta patologia, crec que en moltes altres l'estrès és un detonant o, si més no, ajuda a desenvolupar malalties.
1: Des del primer moment vas voler destranscendentalitzar tota aquesta situació. Per exemple, una qüestió derivada de la quimioteràpia és que les persones que passen o passaran per un procés d'així és que perden el cabell. I tu vas organitzar una rapa party, no? Què és el que vas fer?
0: Bueno, al final em dedico als esdeveniments. És que no podia allunyar-me molt.
1: I vas convertir tot això en un esdeveniment dels teus.
0: Exacte. Al final és un moment important, no? Hi ha gent que decideix anar a la perruqueria, hi ha gent que decideix fer-s'ho sol a casa, i jo vaig decidir fer-ho en companyia amb les meves amigues, que per mi era un moment important i necessitava una mica el seu recolzament, i de fer-ho una mica festiu, no? De que no fos tan trist el moment. I és això, es van presentar totes amb una samarreta, amb el lema La sort de tenir-nos, i amb una il·lustració d'una amiga meva, i clar, va ser doncs, això, una despedida del cabell, no? Realment. I arrel d'això doncs, vam començar a recollir fons per l'hospital per poder ajudar pacients oncològics a millorar la seva qualitat de vida.
1: Perquè després també t'hi has implicat amb això i després també t'ho faré explicar. Parlem justament d'això dels entorns, els entorns familiars, els entorns de les amistats. Quin rol va jugar amb això en el durant i en el després? El fet de tenir el teu entorn que t'acompanyava o t'ajudava o estava amb tu, no? Això entenc que és
0: molt
1: important.
0: Molt important. Per això també una mica la sort de tenir-nos, perquè crec que jo he tingut molta sort, que crec que la sort també un se la busca, no?, de tenir l'entorn que tinc, però hi ha gent que no el té, per desgràcia, no? Llavors la sort de tenir-nos crec que és una comunitat que ajuda els que no la tenen, però com jo estic molt contenta de l'entorn que vaig tenir. A nivell familiar, jo sempre dic que el meu pare era la part científica de metges, resultats, analitzar, no?, que donava aquesta tranquil·litat, i la meva mare, pobres, no és la part emocional, no, d'estic aquí pel que necessitis, per quan hagis de plorar, sobretot per les primeres nits, no?, que era realment complicat després del diagnòstic.
1: Com hem explicat abans, la teva mare, que ara l'acabes d'esmentar, i el teu pare, que el tenim avui aquí, recordem els que ens estiguin veient, ajudant-nos a fer la interpretació amb el llenguatge dels signes del que estem dient. La teva mare és sorda. El moment que li vas haver d'explicar tu mateixa el que t'acabava de diagnosticar el metge, jo entenc que va ser un moment, a mi em va semblar un moment entre tendre i cru, eh?
0: Sí, molt, sí, jo diria més cru, perquè, clar, jo vaig anar a buscar el resultat sola, me'n recordo amb el meu gos i la meva mare, i la meva mare es va quedar fora amb el gos. I jo vaig entrar i ja em van ficar en una saleta molt petita, molt petita, me'n recordo, sense finestra, tota blanca. I quan va entrar la doctora, em va donar un sobre i em va dir: és el que ens pensàvem, és un càncer de mama. I em va dir: has vingut sola? I jo: no, no, estan a fora. Diu: doncs vés, ja vindràs a buscar els resultats. I clar, vaig sortir d'allà, clar, la meva mare era com: què? I jo: no, anem, marxem a casa, hem de parlar amb el papa, perquè marxem, marxem. I clar, la meva mare no gosava tampoc demanar-me més, i després vaig arribar a casa i vaig dir al meu pare: no, papa, és un càncer de mama, hem d'activar tot el protocol i de més. Però clar, imagina't, no?, la meva mare en aquell moment, o sigui, no va saber, però suposo que per la meva cara ja s'ho devia imaginar, no? Al final, una mare jo crec que detecta moltes coses sense ni parlar. I jo crec que ha de ser dur, no?, encaixar això sense poder-te comunicar bé i sense això, no?, sense que et puguin una mica donar aquest suport a través de la comunicació, que és que si ja costa de per si, imagina't quan no et pots comunicar perfectament com és amb una persona sorda.
1: De tot això que et va passar, tu en dius el procés. A mi ara m'interessaria molt, i penso que hem d'incidir els pròxims minuts en el que em podríem dir, si et sembla bé, el postprocés. No? Un bon dia, després de fer tot això que ens has explicat, algun metge, el ginecòleg, l'oncòleg, et diu: Lara, ja està això. Ara tens la resta de la teva vida per encarar-ho. Com vas viure aquests primers moments i com ho vas fer per reprendre, deixem-ho dir així, la teva normalitat?
0: Sí. Home, al principi, de fet, és el que anava a dir, que potser després del final de la quimio, el tercer moment més difícil és aquest, no?, quan ja deixes de tenir aquest seguiment tan continu, no?, amb l'oncòleg, i et diu: ja està. No et diu: ja està, perquè quan això passa, que a vegades hi ha gent que em diu: ja està, no? No està, no està. Vull dir, jo tinc un tractament de 5 anys i me'n recordo cada dia que tinc un 5... Bueno, me'n recordo. Tinc un recordatori cada dia, no?, que tinc un tractament preventiu encara. Però sí que és veritat que es fa feixuc, perquè és com: ara amb aquesta sacsejada jo què he de fer, no? O sigui, torno a la meva vida, jo era autònoma, que també és una altra història, no? O sigui, ser autònoma, en aquell moment estava sola, no tenia una sòcia, portar un altre cop projectes com els que portava, que requerien de molta implicació, de molta energia, que jo no tenia en aquell moment, no? Jo m'havia quedat una mica buida d'energia de tot el procés, és complicat. Llavors, jo me'n recordo que va aparèixer a la meva vida la Míriam, que és la meva sòcia, i va ser com una llum, no? Perquè va ser: uau, o sigui, pot ser que una persona, no?, s'assumi al projecte i entre les dues podem desenvolupar el que és la meva passió, no?, per no deixar de fer el que realment m'agradava. Va ser clau per mi, no?, perquè hem de tornar a treballar, vull dir, això és una realitat, més a la curta o més a la llarga. Crec que els autònoms tenim un problema molt greu amb això, perquè tenim una baixa que jo no sé la resta, però jo tenia 700 euros al mes i has d'anar fent altes i baixes, perquè en 18 mesos, que normalment dura una baixa per un càncer, perdries tots els clients, llavors has d'anar fent altes i baixes i gestionant una mica com pocs, que això també es fa feixuc durant el procés, perquè no puc estar 100% centrada en la malaltia i en superar-la. Llavors crec que tenim un problema a nivell de societat, sobretot amb la part dels autònoms, de reincorporar-nos, perquè ens hem de reincorporar amb tot el que suposa. No? I crec que ja no només els autònoms, crec que els que són assalariats, que no és el meu cas, s'han de reincorporar al 100%, no hi ha una reducció de jornada com si fos una maternitat. I potser en molts casos és necessari, de fet a Suïssa hi és, i val la pena ajustar-ho a cada persona i a cada moment.
1: Entenc que se't va fer muntanya amunt, vas defallir.
0: Uau, defallit... És que clar, què vol dir defallir, no? Jo per mi diré que defallir és aquests moments, no? És que no puc més... Però no, per mi no és tant com defallir, són moments de caure i tornar-te a aixecar, saps? Però, o de caure i agafar impuls, et diria, saps? De que no... Se't fa feixuc, però tot i així segueixes, no? Però bueno, que hi ha molts moments, d'aquests que crec que la vida et supera, que és com... Però és que jo no estic ara preparada, no? Jo no sé què fer, és que no, jo no puc tornar a treballar com abans, jo... I es fan, hi ha molts moments molt difícils, jo sempre dic que la meva sòcia m'ha ajudat moltíssim, perquè... Trobo que no ha de ser fàcil començar un projecte d'aquesta magnitud amb una persona que acaba de sortir d'un càncer, no? Perquè, clar, té una altra realitat, té unes altres prioritats, i jo crec que quan inicies un projecte així has d'anar molt a la una. I òbviament, vam anar a la una, però sabent, sent conscient que jo tenia moments així, com que dius tu.
1: I deixa'm imaginar, quan tens un moment així, com et deia, després et trobes als teus entorns i... Vinga, Lara, sí. Ets una valenta, has lluitat, sí, te n'has ensortit... Sí. Això t'ajudava o encara et feia...
0: Moltes vegades m'ajuda, sobretot quan és del meu entorn, perquè sobretot el meu entorn sap perfectament que tinc els meus moments. Quan no és tant el meu entorn i és més extern, a vegades m'agrada dir o m'agradaria dir, no sempre ho dic, m'agradaria dir, pues no estic tan bé, saps? O no faig tan bona cara, no? I no passa res. Crec que hem de normalitzar més això, perquè per això també volia tenir aquesta entrevista de si... Tot molt bé i sé que l'actitud m'ha ajudat moltíssim i sé que ha ajudat molt als demés, però que també hi ha moments de debilitat, hi ha moments que no pots més i crec que sentir-te vulnerable és molt valent, també.
1: Què fas ara amb els metges? Et segueixes controlant? Has de seguir mantenint el que ja ens has explicat? Ens ho pots una mica especificar,
0: sí,
1: també, per
0: il·lustrar? Sí, tinc cada 3 mesos revisions i tinc ecos i mamos cada any, i densimetries crec que cada 2 anys, i segueixo molt controlada, i això també dona tranquil·litat. Ara és veritat que l'altre dia vaig veure una noia a Instagram que també ho ha passat i just ha acabat els 5 anys aquests, no? I deia, hosti, però ara fa por, no? Perquè quan prens la medicació és com que estàs protegit. I després què, no? Ja no estaré protegit, tornaré a recaure. I em va fer pensar, perquè jo no hi havia caigut, jo al revés, no? Pensava, ai... Que acabi ja, però que de vegades també dius, bueno, que acabi ja, no? Que també vol dir que passa el temps i ja passa prou ràpid, no? Però que no hi queia, no? En aquesta part de ja no estaré protegida.
1: Jo tinc una pregunta aquí que des del principi tinc dubtes de si fer-te-la o no, però sóc així i
0: sí,
1: te la faré.
0: Sí, sí, tu llança.
1: Ara, tens por de recaure?
0: Sí, sí. Espero que vagi menys, també t'ho dic. Espero que vagi més. Jo més a més, penso que jo sóc molt poc, era molt poc hipocondríaca. I ara em passa que jo ja havia tingut alguns episodis d'ansietat abans del càncer, que no sé si és que eren avisos o què, perquè jo és veritat que no n'havia tingut mai. I jo crec que ara quan els tinc, que els tinc, em ve a l'ai-ai, no? A l'ai-ai, tornaré a recaure, potser és un avís de... No? Que algú va malament un altre cop, i això hi és. Jo crec que estàs més en alerta, no? Que intentes relaxar, que intentes que la ment no et jugui males passades, totalment. Que a vegades, tot i així... s'acapara totes les atencions i tot són alarmes i ai, ai, ai, també. Però intentem lidiar amb això perquè jo no vull patir. I això és patir. Jo crec que l'ansietat dona molt patiment i s'ha d'evitar, per poc que es pugui.
1: Com ho portes? Jo no sé si tothom, però molta gent, i òbviament no em toca pas parlar de mi avui ni molt menys, però la senyora Angoixa i dona Ansietat venen, sí, a veure't a vegades.
0: Crec que està molt present també en la societat. L'altre dia llegia... Bueno, vaig veure un vídeo a Instagram que m'agrada molt d'un psicòleg que deia, és que em trobo si em trobo 50 pacients amb el mateix problema d'ansietat, potser el problema no és tant que s'ha d'autoregular, s'ha de meditar o s'ha d'autogestionar millor, sinó que potser el problema ve de més amunt, potser les pressions. Tenim una societat molt malalta moltes vegades, no? que ens porta aquí, no? I que bueno, hem de complir, hem de fer, no? El que dèiem. Potser no hagués tornat a treballar tan ràpid, tot i que m'encanta la meva feina, eh? Però bueno, no, la societat, la inèrcia et porta molt. I crec que això també és una mica algú que s'ha de treballar des de més amunt, però que al final és algú que no està a les nostres mans. Llavors jo gestiono el que jo puc gestionar, que és a mi mateixa, i tenir les eines que pugui.
1: Segur que entre els nostres estimats televidents segur que hi ha algú o alguna que està pensant què fa aquest noi, el presentador, preguntant-li i fent-li explicar coses tan personals com aquestes. Què li podríem dir a aquesta persona, si ens vol escoltar?
0: Que potser ella ho ha viscut, o qualsevol altra persona, qualsevol espectador, qualsevol persona que vegi d'això després a xarxes, pugui dir, és que a mi em passa això, o m'ha passat. I moltes vegades crec que a tot ens ha passat, de seré jo, que només ho visc jo, no? I no, quan et dones compte de que això passa i molt, que no ho hem de normalitzar, crec que hem de posar eines per millorar-ho com a societat. Però crec que donant-hi aquesta visió, no, al món, crec que ens fa més humans. Perquè a vegades sembla que semblem la IA, a vegades, no? Som aquí? No, doncs no som això. Molt més.
1: Amb tot aquest temps passat encara et troba gent dels teus entorns, potser no més propers. Què? Com estàs, Lara? Com ho portes? Com et va?
0: Sí. I és veritat que ja em veuen, no? Que estic bé. Però bueno, que a vegades jo crec que fa patir, no? Però estàs tan bé com sembla? No, perquè les xarxes socials també fan molt mal, eh? Sembla que estàs molt bé i després estàs fet una merda, no? Parlant clar. Però no, m'agrada perquè al final sempre tinc aquest, no, aquest suport familiar de la meva parella, de les meves amigues, fins i tot de gent que he conegut durant el procés, eh? També fa gràcia trobar-te gent que et segueix des del procés, no? O jo què sé, hi ha gent que em diu que morena estàs, dic, és que jo era morena abans del càncer, l'únic que, clar, em vas conèixer en un moment que no podia prendre el sol, no? I, bueno, fa gràcia, no? Gent que et coneix, és una mica com l'Antic Testament i el Nou Testament, doncs una mica així, no? Abans del càncer, després del càncer, hi ha molts canvis, molts.
1: El teu jo interior és diferent? Ja sé que és difícil, podríem de preguntar-ho a la teva família, però tu ets una persona modificada, canviada, amb els teus sentiments interiors d'abans i després?
0: Jo crec que sí. Jo crec que hi ha coses cap a millor, moltes, perquè he après moltes coses. Crec que he après a posar-me més límits, que és important. Hi ha vegades que no, eh? Que segueixo sobrepassant límits. Però, o si més no, soc més conscient. I coses negatives que també, doncs el que et dic, no? Que ai, que doncs m'agradaria no tenir-ho, però m'accepto. M'accepto que ara tinc aquesta realitat i que he d'aprendre a gestionar-la més. I ja està, però m'accepto, no em fustigo, no? Intento no fer-me més mal del que ja fa una malaltia com aquesta.
1: Ara hem d'anar acabant, sí. I m'agradaria molt que ens parlés una mica amb aquesta actitud expansiva, en positiu que tens. Tu després t'has vinculat amb qüestions com amb el TAI, amb l'hospital on vas passar tot aquest procés, o fins i tot amb associacions de persones malaltes de càncer. Com veus aquest fer, compartir, activar-te amb gent comuna?
0: Molt important, molt important. Sí que és veritat que hi ha una dedicació i jo ja no puc tenir més fronts oberts i m'agradaria tenir més implicació, però crec que és molt necessari, crec que la feina que fan és primordial i que ja no és tant a nivell associatiu de ens trobem per parlar, sinó de que aquestes associacions lluitin per tenir serveis que millorin la qualitat dels pacients. Crec que han d'anar a aquesta línia. I en relació a l'hospital, jo crec que tenir una experiència pacient, tenir un comitè d'experiència pacient, és totalment necessari. Vull dir, un hospital no pot prendre directius sense tenir en compte els pacients i les necessitats dels pacients, que és al final l'objectiu, no? Final d'un hospital.
1: Lara, gràcies per avui per ser aquí, gràcies per ser tan oberta, gràcies per venir a compartir tota aquesta vitalitat i tots aquests sentiments. Jo no sé si em puc atrevir a demanar amb en Jordi, que sí. Està fent el llenguatge de signes, o tu, que em feu l'estació, que diguis adéu als nostres televidents amb llenguatge de signes, també. Jo penso que seria una forma bonica, sí, de quadrar-ho, no?
0: Jo, bueno, ho farà el meu pare, però jo crec que és trobada, que poden ser dos o més persones, però seria trobada, en aquest cas som tu i jo, trobada, no?, que és com casa, també, i de comunicació.
1: Doncs gràcies. Gràcies a tots dos. Gràcies per ser aquí i segueix amb aquesta actitud plena i potent que mostres.
0: Moltes gràcies.

0: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
1: Y Pujagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Cheslong Kyoga de 265 centímetros de ancho, reclinable y reversible, antes 675 euros, ahora 595. Ven a tu tienda y Pujagán más cercano, compra online en ipujagán.com.
0: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6. T'imagines un entorn de treball 100% eficient, alhora que sostenible? El nostre compromís és satisfer les necessitats actuals de l'empresa, garantint l'equilibri entre creixement econòmic, cura del medi ambient i benestar social. T'animem a provar els serveis gestionats de printing, computing i telefonia de control grup. Ja són més de 2.500 clients que confien en nosaltres, fent projectes sostenibles. Vine al nostre web, controlgrup.es, o truca'ns al 93 877 0303 i simplifica la gestió del lloc de treball. Control Group. Més de 40 anys d'experiència implementant solucions tecnològiques i transformant empreses.
2: Migdia Central. Eli Pagant.

I ara canviem radicalment de tema i de música. Malauradament estem acostumats a un país d'incendis i avui hem de recordar aquesta efemèride que passava tal dia com avui, un 21 de juliol de l'any 2009, a Horta de Sant Joan, a la comarca de la Terra Alta. Un grup de bombers que treballaven en una extinció d'aquest incendi d'Horta de Sant Joan queda atrapat pel foc. Cinc d'ells moren i un queda greument ferit. Un incendi forestal que va començar el 20 de juliol de l'any 2009 i va afectar 1.140 hectàrees. El foc va afectar el nord del massís dels ports de Tortosa-Beceit i Horta de Sant Joan, aquesta zona muntanyosa que abasta més de 800 quilòmetres quadrats i que es troba a cavall entre Catalunya, l'Aragó i també el País Valencià. La primera nit l'incendi va cremar 10 hectàrees i amb l'absència de vent semblava que els bombers el tenien controlat. El 21 de juliol a la tarda el foc es va revifar amb un reforçament del vent de Garbí que arribava a 80 km per hora i amb una humitat molt baixa, inferior al 20%. El foc va travessar el riu Canaletes i la carretera i va arribar a un quilòmetre de la població d'Hort de Sant Joan. El 22 de juliol, el foc es va tornar a revifar a la vall del riu Canaletes i va avançar en direcció a Prat del Comte, allunyant-se amb d'Hort de Sant Joan. Els bombers van aconseguir aturar l'avançada del foc a 3 quilòmetres del Prat de Comte, però continuava cremant a llocs inaccessibles per terra. El dia 23, el vent es va calmar, el perímetre del foc va quedar estabilitzat i els bombers es van poder dedicar a remullar les zones cremades per evitar cap revifalla. L'endemà al matí, els bombers van poder anunciar que el foc estava en fase de control. No va ser fins al dia 3 d'agost que es va considerar definitivament aquest incendi per extingit, malauradament, amb la mort d'aquests bombers. I ara ens anem a una altra efemèride. Som-hi! Ens anem a l'any 1814. Tal dia com avui, Ferran VII restaura la Inquisició a Espanya. Aquest seguit d'institucions jurídiques, majoritàriament de l'Església Catòlica Romana, d'origen medieval, i que tenien com a missió vetllar per la integritat dels costums i per la puresa de la fe cristiana i de combatre i castigar les heretgies, les idees que l'Església considerava com a falses. La primera Inquisició s'estableix a Llenguadoc l'any 1184 amb la crida del Papa Lluci III als bisbes a establir tribunals per lluitar contra els càtars. Avui en dia aquest terme s'aplica popularment a qualsevol dels tribunals regionals o institucionals nacionals posteriors que treballaven contra heretges o altres delinqüents contra el dret canònic de l'Església Catòlica. Tot i que el terme Inquisició s'aplica normalment als tribunals eclesiàstics de l'Església Catòlica, a l'edat mitjana es referia pròpiament a un procés judicial.

doncs, aquesta Inquisició que arribava a l'estat espanyol tal dia com avui, del 1814. I anem avançant en efemèrides que van passar el dia com avui, un 21 de juliol. Ens anem a l'any 1943, tal dia com avui, Benito Mussolini és desposseït com a cap del govern italià. Va ser substituït per Pietro Badoglio. Aquest cap del govern dictatorial d'Itàlia durant el període de 1922 fins a 1943 va ser el creador d'un règim antidemocràtic anomenat feixisme, en el qual ell va rebre el sobrenom del diu de Duce, de guia o cap. Doncs Mussolini, que governava, per dir-ho d'alguna manera, tal dia fins al dia com avui de l'any 1943 a Itàlia. I ara ens anem en dues efemèrides espacials. De l'espai. Quan estic vull dir espacials, vull dir de l'espai. Ens anem a l'any 1969. Neil Armstrong és el primer ésser humà que trepitja la Lluna. Aquest pilot d'avió, astronauta, pilot de proves, enginyer aeronàutic, professor d'universitat i aviador naval americà, va ser la primera persona que va caminar sobre la Lluna. Des d'aquest fet passava tal dia com avui, de l'any 1969. I ens anem a parlar d'una altra efemèride també especial, però de l'any 2011. Tal dia com avui, un 21 de juliol de l'any 2011, aterra el transbordador espacial Atlantis, finalitzant d'aquesta manera les missions transbordadores espacials de la NASA des de feia des de més de 30 anys. Aquest es tracta d'un dels transbordadors de la flota pertanyent a l'Agència Nacional Aeroespacial dels Estats Units. Va ser el quart transbordador operatiu a ser construït. El 21 de juliol de l'any 2011 aterrà l'última missió d'aquest Atlantis, que finalitzava d'aquesta manera l'era dels transbordadors espacials de la NASA. Després de la retirada va quedar en exposició al Kennedy Space Center Visitor Complex. I ens anem als naixements.

Aquests dies que estem seguint tant la selecció espanyola, els hem de parlar d'una efemèride esportiva, però si més no catalana. 1898, Barcelona, tal dia que avui naixia Josep Sunyol i Garriga, president del Barça, directiu de la Federació Catalana de Futbol, destacat polític d'Esquerra Republicana de Catalunya, fou diputat a les Corts de Madrid entre el 1931, el 33 i el 36, va ser president del RAC, gran amant de l'esport, mecenes cultural, fundador i impulsor del diari esportiu La Rambla i també catalanista. Doncs bé, en Josep Sunyol, que naixia tal dia com avui de l'any 1896. 1898, perdó. Naixia tal dia com avui, moria un 6 d'agost de l'any 1900, del 1936. Tenia només 38 anys.

I anem avançant una altra efemèride. Aquesta sintonia d'aquestes màquines d'escriure que van ser tan importants a la nostra feina, i per molts, però també la dels periodistes. Ens anem a un naixement que passava tal dia com avui de l'any 1816. A Kassel, a l'Imperi Alemany, naixia Paul Reuter, periodista i empresari de la comunicació alemany, pioner de la telegrafia i de la cobertura de notícies, fundador de l'agència de notícies Reuters. Doncs un Paul Reuter que naixia tal dia com avui de l'any 1816, moria a Niça el 20 de febrer, el 25 de febrer de l'any 1899. Tenia 82 anys.

I ara ens anem a l'any 1831. A Sevilla, tal dia com avui, naixia Fernando Primo de Rivera i Sobremontes, militar i polític espanyol. Primer marquès d'Estella i primer comte de San Fernando de la Unió, va ser polític i militar espanyol, fill destacat del marí José Primo de Rivera i oncle del dictador Miguel Primo de Rivera. Doncs bé, naixia tal dia com avui i moria un 23 de maig del 1921. Tenia 89 anys.

I ara, un altre naixement, en aquest cas, d'un escriptor. 1899. A Oar Park, Illinois, als Estats Units, el dia que avui naixia l'escriptor en anglès americà Ernest Hemingway, Premi Nobel de Literatura de l'any 1954. Un dels escriptors més rellevants del segle XX. La seva literatura va influenciar molts altres escriptors d'aquest segle, així com el seu estil de vida, aventurer i també apassionat. Va escriure la major part de la seva obra entre els anys 20 i la dècada dels 50, però va ser l'any 1953 quan va rebre el Premi Pulitzer per la seva novel·la, El vell i la mar.

D'altres persones que naixien tal dia com avui, a Miami, el 1938 naixia la jurista americana Janet Reno i el 1951, a Chicago, Illinois, naixia l'actor americà Robin Williams.

0: I ens anem al capítol d'Anacològica, 5 minuts i la 1, el 1984, del dia que m'avui moria aquesta veu.
1: Penso això que seré moliner.
0: A Malgrat de Mar, tal dia que m'avui, un 21 de juliol, moria el músic, animador i cantant català de folk i cançó infantil, aquesta veu, Xesco Boix.

0: que no em falte.
1: I una altra persona, una altra personalitat que ens deixava tal dia com avui de l'any 1994, Barcelona, moria l'escriptor català Pere Calders.

Més gent que moria tal dia com avui, un 21 de juliol de l'any 1998, a Westlake Village, a Califòrnia, moria l'actor americà Robert Young. I a Madrid, tal dia com avui, moria Jesús Polanco Gutiérrez, empresari de mitjans de comunicació espanyol, principal accionista del grup Prisa.

I ens anem a una efemèride musical. Segurament que molts de vostès recorden aquesta parella, Milli Vanilli. A l'any 1989, tal dia com avui, actuant en una gira del Club MTV, en una parada connectica, Milli Vanilli van sortir corrents a l'escenari quan la cançó Girl, You Know It's True va començar a sonar de manera reiterada. De manera, doncs, que la gent van veure que aquest grup, aquesta parella, doncs, no cantava en directe, no cantava en els seus concerts. La parella va entrar en pànic i va sortir corrents mentre continuava sonant la música. Després es va saber, doncs, que eren un frau i que tampoc cantaven en el seu àlbum. Doncs bé, avui els volem recordar i acabem amb ells. Nosaltres tornem demà, quan passin uns minutets a les 12. Adéu-siau i bon migdia!

0: Hi ha gent en 35 que sí que està bé físicament i que sembla més jove. L'altre és, òbviament, un tema de l'edat, del que seria el número pròpiament, 20, 35, 40. I jo crec que l'altre són els fills o responsabilitats que puguis tenir, ja sigui una feina molt estressant, òbviament canalla, animals de companyia, tot això que pugui fer que tenir una responsabilitat ja no et consideres una persona lliure, que puguis fer el que vulguis i que et dona aquest punt de joventut.
1: Sí. De fet, li hem preguntat al Pau Casanovas, que és el president del Consell Nacional de Joventut de Catalunya, quina és oficialment l'edat en què deixem de considerar-nos joves?
2: La Llei de Polítiques de Joventut del 2010 defineix en el seu segon article que s'entén com a persona jove totes aquelles persones amb edats entre 16 i 29 anys, tot i que deixa la porta oberta a que en mesures específiques es pugui ampliar aquest rang d'edat. I en el cas del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, en els nostres estatuts tenim fixats que entenem com a entitats juvenils aquelles formades per persones que arriben fins als 35 anys. Per tant, en el nostre cas, ampliem aquest rang d'edat dels 29 fins als 35 anys.
1: És a dir, encara, segons el Consell Nacional de Joventut de Catalunya, encara pots considerar-te jove.
0: Ha començat que no, perquè 29 ha començat que no, després sí que m'ha ampliat una miqueta i encara tinc 2 anys o un any i mig de joventut.
3: Bueno, ja el pots aprofitar, eh?
1: Sí. Ja el pots aprofitar, perquè a este pas...
0: Ja estic... No. M'estic sentint ara fatal avui, entre la joventut i el d'això.
1: No, però és que és això, no està malament no ser tan jove.
3: Pot ser adult i posar benzina a les coses.
0: Però, sincerament, jo em considero igual que la persona que era fa potser 10 anys, més o menys, òbviament.
1: Sí, però, mira... La meva tieta sempre ha dit que dels 30 als 40 és l'edat que ella més ha gaudit, perquè ja tens l'experiència que t'han donat els 20, que és com, als 20 no saps qui eres encara, o estàs com mig descobrint, al 30 ja tens aquesta experiència, però continues físicament estant lo suficientment jove per aprofitar aquesta experiència.
0: Però són dels 30 als 40 de la seva generació, que és diferent, jo crec.
3: I és que també jo crec que un problema en anglès el que es diu els 20-something, que seria els 20 i algo, és com una edat superconfusa, perquè jo vaig amb amigues i algunes estan pensant en sortir de festa i en quina entrada s'han comprat pel divendres i altres que s'acaben de comprar una casa i estan triant la millor rentadora. I tenim la mateixa edat.
1: És que aquest és un tema. També li hem volgut preguntar al Pau quins són els reptes que afronta actualment la joventut a Catalunya.
2: Avui dia, com passa a la resta de persones de Catalunya, no? El que veiem és que les persones joves, un dels principals obstacles que es troben per poder-se associar i per poder participar en organitzacions juvenils, és la crisi a l'habitatge, perquè el que nosaltres estem observant, tot i que falten dades i volem aconseguir-ne, no? És que aquesta crisi a l'habitatge està fent que moltes persones joves no es puguin emancipar en els seus barris, en els seus pobles o les ciutats on han crescut, i això implica tota una sèrie de moviments demogràfics, no? Que dificulten molt que els teixits comunitaris de tots aquests barris i pobles es mantinguin. Aleshores, doncs, sumat a la crisi que implica no poder-se emancipar, no? Nosaltres també veiem que, a més, això està tenint un impacte, doncs, sobre la possibilitat de teixir comunitat i la possibilitat d'associar-se i de participar de la vida política del nostre país.
1: És que, clar, fer-se adult també passa per adquirir més independència, i si tu no tens recursos per adquirir aquesta independència, pots estar fins als 40 a casa sense haver posat una rentadora mai de la vida.
0: Estic molt d'acord amb el que ha dit el Pau, que jo crec que potser et consideres ja el canvi de la joventut al punt adult al comprar-te o al tenir una propietat. Per tant, jo crec que ja mitja Catalunya o més és jove, i així s'hi sent, no?
3: Clar, perquè... que la gent amb 60 anys serà jove.
0: 50, 60 anys jove, i també amb aquesta mentalitat de no estar lligat a cap lloc ni a cap territori, òbviament.
1: Però també hi ha una tendència a englobar els joves com una sola massa, que sí, és cert que compartim moltes coses pel fet que compartim moment vital, però també ens diferencien moltes altres. Per exemple, el nivell adquisitiu, és a dir, jo tinc amigues que no han hagut de treballar mai de la vida, que s'han centrat en estudiar i està molt bé, però evidentment a les converses sorgeixen diferències de que, pues, i no pots sortir aquest dia, no puc sortir perquè acabo d'estudiar i me'n vaig a treballar, vull dir.
3: O inclús gent que, com que té pasta, es pot anar 2 anys a Austràlia mentre pensa que fa amb la seva vida, i al final és com, bueno, si és que m'estic gaudint a Austràlia, carpe diem, i és com, bueno, carpe diem perquè tu pots permetre.
1: Clar,
3: no és dolent, però
1: hi ha una línia que et separa a tu i a mi que mai podrem trobar tants punts comuns, tot i que les dues siguem joves.
0: I també depèn del teu ecosistema d'amics o amistats. No sé si vosaltres també potser teniu amics o amigues de 40 anys que hi pots parlar de tu a tu i que no sents aquesta diferència d'edat, o amb gent més jove, no? A mi em passa més amb gent més jove que pugui estar parlant amb gent de 22, 23, 20 anys, 24, el que sigui, i sentir-me que estem en el mateix àmbit, 100%. En el mateix rotllo.
1: Perquè depèn molt també de les referències que hagis tingut tu, de si has tingut germans grans, per exemple, la meva germana té 12 anys més que jo, jo tinc moltíssimes referències de la seva generació i no tantes de la meua que si hagués tingut una germana 3 anys més gran que jo o més petita, sí que el tindria.
3: Seria diferent.
0: Sol passar, eh? Quan es tenen germans grans, se'n deixes a tenir més edat,

0: de la que potser tindries per número, i al revés, quan tens un germà més petit, potser si t'hi fas més amb el seu grup d'amics, sembla que tinguis aquesta mentalitat d'una mica més jove.
1: I que també, parlant de joves, últimament se'ns ha criminalitzat molt, en el sentit de que sembla que totes les coses ara són culpa nostra.
2: No, i a més, jo crec que també com que el sistema ens deixa una mica a banda, perquè és com els adults no els diuen com sou el col·lectiu dels adults, saps? En plan, és com és tothom. I en el moment de posar-nos en tots en el mateix col·lectiu, és com dir, vale, tenim un problema amb els joves, l'hem de tractar, però està com... És això, o sigui, no ho veuen com algo superestructural que ens afecti a tota la població, sinó com és coses de joves.
1: És com la Covid va ser culpa dels joves, ara l'auge de l'extrema dreta també ho és. És com, és evident que hi ha un problema, però també s'ha de veure per què existeix aquest problema i com ha arribat aquesta gent que al final... les persones que els estan formant és gent adulta. És a dir, què està fallant per a que tinguem aquesta imatge dels joves? Mm-hmm. Igual és el que hem de mirar-nos una mica més i no simplement criminalitzar-los, culpabilitzar-los. Que hi ha gent molt jove, amb molt de talent i amb moltes ganes també de canviar les coses.
0: I és el que deies, no? Que a vegades el generalitzat tots els joves, és com si parlessis de tots els adults, totes les persones de més de 40 anys, estem parlant de, doncs, òbviament, milions i milers i milions de persones. Mm. Per tant, no té sentit, no? I ara que estàvem reflexionant, jo penso que també la joventut o el sentir-se jove és més una actitud que un número, no? Ara, mira, canvio el que deia abans sobre el número de fills, l'edat o el físic, sinó que al final és aquesta actitud que tens, que pots tenir 20 anys sentint-te jove, en 40... Tampoc no s'ha de passar, perquè
1: matitzar,
0: hi ha gent que té 55 anys...
1: Després et veus el papa fent el 6-7, tampoc cal.
0: Tampoc cal, sí, tampoc cal.
1: Per favor, assumim les coses.
2: No, sí. I també va molt amb l'època. O sigui, ahir que parlàvem de Cuéntame, l'àvia de Cuéntame, l'Hermínia, tenia com 70 anys i semblava una dona de 104 anys als 60, i era una dona de 70 anys, és la Meryl Streep.
0: Totalment. És que fort l'àvia de Cuéntame, perquè va començar ja sent una àvia, però va estar 40 anys, no sé quant.
1: Exacte.
0: Que no està aguantant.
1: I la cosa és que també, com que ara som més temps joves, també comencem abans a ser adolescents. Perquè tu penses en una nena petita de 12 anys, fa 10 anys, jugant al carrer, saltant a la comba o jugant a les nines, si tenia. I ara les nenes de 12 anys estan comprant-se crop tops i fent tutorials de maquillatge per al TikTok. És que també fa una mica de por... Fins i tot aquesta sexualització ja des de tan petites.
2: I també perquè una mica el mercat va cap a elles. O sigui, quantes mascaretes d'aquestes de skincare n'hi ha a les botigues dirigides a nenes de 11 anys, que són nenes que no haurien de posar-se res a la cara.
1: Clar, és com, t'arriba una nena a comprar-se una crema. Quina crema necessites? Ninguna, carinyo, tens 12 anys.
2: Exacte.
1: És com,
0: I això... jo penso que això és molt també el que he fet de les xarxes, perquè abans quan teníem, en el meu cas, 13 anys, que fa 20 anys, no 10 en el meu cas, clar, tu al final t'hi relacionaves amb la gent de la teva edat i t'hi relacionaves, això, a les places, al carrer, perquè no hi havia xarxes socials. Ara què passa? Que com hi ha xarxes, estan en el mateix ecosistema que podries estar tu amb 23, l'altre amb 33 i l'altre amb 43, i s'hi poden anar a ficar en aquell món pues, d'estètica, de depressió...
2: Inclús la gent que té la mateixa edat que agafes com referent, abans era la teva cosina gran i ara és una noia de Wisconsin que no té res a veure amb tu.
0: Clar, abans tenies això, el teu ecosistema dels teus amics, i eres d'aquella edat.
1: I eres d'aquella edat, i ara és això, que tampoc hi ha filtre en el que veus, en el que t'arriba, que cal matitzar també que això del fenomen de l'adolescència no té tants anys, és a dir, es comença a desenvolupar primerament des del segle XIX, quan amb la revolució industrial ja s'estableix que els nens de 13 anys no poden treballar a les fàbriques, i ahir ja comencem en l'educació secundària, i és el segle XX quan realment això... s'estableix una mica més, també quan sorgeixen els Beatles, defineixen el que és més l'adolescència, a través de la música, a
2: través
1: del cinema...
2: Deixa de ser com una etapa de transició i comencen a dir, vale, la joventut té una identitat que és aquesta, no és el moment en el que estàs, portes els pantalons curtets fins que portes la corbata del teu pare.
1: Exacte. I jo diria que aquestes pel·lícules i sèries d'adolescents també han propiciat una mica això de que cada cop comencem abans l'adolescència.

0: La mitiquíssima pel·lícula de Grease del 1978.
1: 78?
0: Sí, sí. Buah. Aquesta pel·lícula, Olivia Newton-John, tenia 29 anys i interpretava una nena que anava a l'institut, és a dir, tenia uns 17 anys. Després, més endavant, en Clueless, Rachel McAdams tenia 24 anys i interpretava a Regina George, que tenia 17, i així molts i molts
1: exemples. No cal ni que anem als 78, tenim l'exemple d'Eufòria, de la sèrie de...
2: High School Musical, que és la referència amb la que hem crescut.
1: Física o Química, que també els actors eren de 22, 23 anys, estaven fent d'adolescents que ara van a l'institut.
0: És a dir, no són tants anys de diferència, no és una persona de 57 anys fent com que té 17, però és que 4 o 5 anys en el moment de ser adolescent es noten moltíssim i t'acabes emmirallant en uns exemples que no són reals. És com, crec que també això està canviant una mica últimament.
1: Sí, em jo crec que tot és cíclic, no? Que a vegades quan ja arribem a una època que vols ser més gran... Bueno, de fet, jo crec que tots en algun moment de la vida hem volgut ser més grans de l'edat que teníem, hem volgut fer coses de gran,
2: et
1: veure aquella
2: sèrie... Et poses els talons,
1: sèrie...
2: et pintes els llavis, perquè vols ser adulta.
1: Però potser no tan abans, no? Perquè abans a mi em passava això de voler ser una mica més gran de l'edat que tenia amb 15, 16 anys, 17, quan ja estaves a punt. També és veritat que jo sóc de creixement lent, vaig... amb 17 anys encara estava, com qui diu, jugant amb tazos i amb cromos, com d'això, però sí que és molta gent que això li passa cada vegada abans.
0: I jo crec que això s'ha fet tota la vida, també. Jo, des de petita, m'he pintat les ungles, m'he maquillat, però eren en un entorn molt segur a casa, que era com, val, pots jugar a ser
2: exacte
0: adulta, però en el moment que has de sortir al carrer, ets una nena, et treus el maquillatge i
2: jo
0: ja
2: mateix,
0: està.
2: Jo vaig tenir un prepavo que des dels 8 anys estava tontíssima i ma mare va haver de lluitar molt amb mi de et poses la roba que trio jo i no et poses això.
0: I jo crec que això també el que passa és que les xarxes socials ho estan exterioritzant molt més. És a dir, ara, tu abans et gravaves un vídeo i et quedava allà la camareta que tenies a casa i ara això ja s'ha magnificat i no saps qui t'està veient darrere
1: de la pantalla. Hi ha alguns referents que haurien també algun dia de parlar-ne, alguns referents per gent jove o adolescents que tenen actituds o aspectes que s'haurien de revisar.
0: Sí, però ahir també et diré que crec que els influencers ara estan promocionant molt això de que des de que ets joveníssim t'has de cuidar, no beure alcohol, mascaretes tots els dies, descansar més de 8 hores, que és com, evidentment, així no incentivarem el consum d'alcohol ni molt menys, però, ostres, també està bé que aprofites l'edat que tens.
1: Ser jove és l'època de cagar-la.
0: Clar, i de gaudir, i d'anar a fer-te una birra amb els teus amics si és el que et ve de gust, és a dir, aquest concepte de que hem d'aprofitar el nostre màxim potencial tota l'estona...
2: Que no som estoics, o sigui, s'està posant molt de moda el... Això, treu tant el rendiment, en plan, ves al gimnàs... Jo veig a nens de 11 anys al gimnàs. Sí, carinyo, quina versió teva vols...
0: Ves a jugar a la pilota, per favor.
1: Pilota, exacte. Qualsevol tipus, no.
0: Qualsevol tipus. De fet, com que tenim aquí el Santi Jiménez, t'incorporem una mica a la conversa. Tu et sents jove, Santi?
3: Absolutament no. Bàsicament perquè soc un tio intel·ligent i sé que no sóc jove. Tinc 57 anys. Si fos jo, si em sentís jove, seria gilipolles.
1: Però pots trobar-te amb gent de la teva generació que els veus amb una actitud i amb un rotllo de dir, ostres, no estàs assimilant l'edat que tens, potser.
3: Són gilipolles.
0: I tu no ves això que comentàvem, de que ara la gent jove es cuida molt més que abans i...
3: Gràcies a Déu parlo poc amb gent jove.
0: Exacte. Aquesta és l'excepció, no?
3: Aquesta és l'excepció.
0: És la teva dosi de joventut.
1: Els dimarts a l'una del migdia.
3: M'interessa molt poc la gent que ha nascut més enllà del 1999.
0: Gràcies, Santi, per la part que em toca.
3: Però no, no. Ara parlar seriosament. No sé, no tenia ni idea que havia aquesta història de cuidar-se. Bueno, això també... Sí, tot el que esteu explicant no és res nou que no hagi passat al llarg de la història. Vull dir, la rebel·lió a la joventut, o sigui, James Dean, o sigui, ja passava als anys 50, i aquí hi havia... Perquè era molt mediatitzat amb una dictadura, però que és això de que no se'ns escolta quan som joves, no volem canviar el món, tot està en contra nostra, tot és, el que deies abans, tot és culpa nostra, pues sí, realment sí. I també ho esteu fent des d'una versió bastant europocèntrica.
0: Sí, 100%.
3: Totalment, perquè sí, és veritat, el treball infantil es va abolir a Europa.
0: Des del nostre privilegi,
3: sí,
0: òbviament.
3: Sí. I els nens soldats segueixen a Àfrica, sí. I els nens que es treballen a les mines, i els nens a Àsia, que, perquè tots portem samarretes Nike, pilotes Nike, coses d'aquestes. Sí, per tant, queda molta feina a fer en aquest sentit. I les cultures són són diferents. Sí. Però, vamos, és un debat bastant, bastant recurrent.
1: Sí, que hi ha molts aspectes, hem parlat de molts, també és veritat, de la demografia, d'on neixes i on et reprodueixes i on vius per ser jove o no en un cert aspecte.
3: El que sí que estic absolutament d'acord amb tot el que heu dit és la manera de, el que tu explicaves de... que es deies la teva mare tenia un pis i...
0: Això s'ha acabat.
3: Això a Europa i a qualsevol altre lloc del món.
2: No, no podem, o sea, no podem créixer fins un pis que arribarà als 70 anys, sí, pràcticament.
3: Pues feu el que feien els joves abans quan tenien pebrots, feu una revolució.
2: Exacte, ens quedem amb això.
0: En què ens, ens queda molt per fer. Ara marxem...
3: Sí, perquè clar, com us han abobat amb els TikToks ja amb aquestes històries...
0: Wow. Ara ja ens està fotent canya. Ara ja...
2: Fem revolució per TikTok, és un altre tipus de revolució.
3: Sí, no, es funciona mogollón. Sí, sí, sí.
0: Ara marxem dos minutets i tornem amb la secció del Santi.
4: Secessió temporal d'hostilitats entre amics que estan en lloc.
5: Cadena SER. El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
6: El seu nom apareix en molts programes de teatre, taller d'escenografia Castells. És un taller familiar fundat per Jordi i Josep Castells. Ells es van jubilar i el relleu són les filles d'en Jordi, Marta i Núria. Hi ha un Castells més que també segueix les passes familiars, però de manera independent, el Lluc. Pel que fa al taller, es troba als afores de Cardedeu, concretament a Santa Agnès de Malanyanes, on abans hi havia una granja. Des de l'octubre de 1990 hi ha aquest taller d'escenografia que ha treballat per totes les grans companyies i els noms més destacats de l'escena catalana. No han parat de treballar des del primer encàrrec professional, el disseny gràfic del cartell d'Antaviana. Però, a més de construir moltes de les escenografies que veiem quan anem al teatre, per exemple, contra Antígona, el lladre de llibretes, els fills o el firmament, fan televisió, publicitat o cinema. Es van encarregar de la creació de 7 sales de l'exposició Tim Burton Labyrinth i més recentment han col·laborat en els concerts de Rosalía.
5: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
7: Amb la meva gent, l'estiu es viu millor.
5: És estiu.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Dos som companyia. Tres som un tip. Tres som millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.

0: Santi Jiménez, bon dia.
1: Molt bon dia, amigues.
0: Avui amb què vens?
1: Avui, mira, que sembla que estem a Santa Maria al mar.
0: Perquè és que ens portem com amb molt d'eco.
1: Sí,
0: no?
1: Sí. Ara, a veure.
2: Hola.
1: Germans,
2: l'hora de la missa.
1: No. Molt bé, avui amb què vinc? Bé.
2: Avui també parlem de polles.
1: Ah, parlarem de polles, sí.
0: De membres, grans membres.
1: Però és veritat que després d'haver sabonestat amb raó per la falocràcia del primer tema, què haig de dir? Aquesta és la manera, estimat oient, de quedar bé, perquè ho van proposar elles. Quan m'ho va dir, podries parlar de coses guarretes i tal.
0: No, clar, el gossip de la història.
1: Però després resulta que quan ho faig... Ai, jo no sé què...
0: És que hem de quedar com deconstruïdes, bueno, no sé què... Doncs
1: pues va, és l'última que faig de falocràcia. No de sexe, però
0: no,
1: sí
0: de... No t'hem dit res del
1: de
0: sexe.
1: De falocràcia. I acabarem, i a més, avui és falocràcia espanyola.
0: Estem escoltant a Beethoven perquè va ser contemporani d'un rei.
1: Sí, bueno, de bastants.
0: De bastants, sí, però d'un rei del que anem a parlar avui.
1: Sí. En aquella època s'acostumaven a tenir reis per Europa. Sí, sí.
0: Era una mala costum.
1: Sí, que teníem. Avui parlarem de Ferran VII.
0: Visca!
1: Fernando VII.
2: A més, Ferran, que és el monotema d'aquests dies. Sí. Ferran Torres, ara...
1: Ah, mira, doncs no estava... Mira, òbviament, com podeu imaginar, no estava pensat, però més o menys al mateix nivell intel·lectual. Vale. Per no embolicar-nos...
0: Santi, tu i jo tindrem problemes avui, eh?
1: Sí, home, el tio que porta la gorra de Vox a la celebració... Sí, sí.
3: Era, jo vull pensar que era una burla cap a Donald Trump...
0: És que ell no ho sap.
1: No ho era.
3: No ho era.
1: Ja et dic jo que el conec, que no ho era.
3: Ah, val, si
1: el coneixes. Bueno, però és igual, és jove. I pots, els joves els hi pot permetre tot.
2: És l'època de cagar-la, exacte.
1: Sí, vale. Per no embolicar-nos i explicar la seva història, anem directament al cas. Ras i curt, Ferran VII va ser el pitjor rei de la història d'Espanya. I això té molt de mèrit.
3: Això anava a dir-te. Perquè com una
1: llista... Perquè la llista és la pandilla basura, eh?
0: Sí. La Nieves con Costrina li diu el Mastuerzo.
1: El Mastuerzo, sí senyor, sí. És un home que ja per cridar-lo a dinar quan estava a casa ja tenien uns problemes perquè es deia Fernando María, Francisco de Paula, Domingo Vicente Ferrer, Antonio José, Joaquín Pascual, Diego Juan Nepomuceno, Genaro Francisco, Francisco Xavier, Rafael Miguel Gabriel Calixto Cayetano Fausto Luis Ramón Gregorio Lorenzo i Jerónimo de Borbón.
0: Mira, i de fet, a l'estreaming teniu una foto seva per si voleu mirar la careta d'aquesta perla amb tants noms. Nosaltres hem portat també un quadre perquè el veieu.
2: Home, DNI devia ser desplegable, amb tants noms.
1: I mireu que ha quadrat l'Amparo.
0: Sí, bueno, clar. Sí. Exactament, anem a parlar del seu membre.
2: Ah, llavors, tu, que t'has veu.
1: La taleguilla, que dirien els toreros. Sí, a veure, vagi per endavant que aquest home... tenia una qüestió molt, molt habitual dintre dels monarques i de les famílies reals. Seus pares eren cosins germans.
0: I això no surt bé.
1: Això no acostuma a sortir bé, no. Físicament, com podem veure... I pensa que en els quadres els pintaven bé. És a dir, els hi posaven, diguem-ne, els filtres aquests que es posen ara a les fotos perquè quedin guais, vale? Tenia tendència a l'obesitat. Realment es calcula que passava més de 100 quilos i tenia menys alçada que Messi. Si us podeu imaginar que era una bomboneta de butano. Sí. Era guenyo, tenia pronactisme, és a dir, que tenia la mandíbula molt sortida, tenia el llavi superior enfonsat, però la pregunta seria més o menys... Sí, era un quadre de persona.
2: L'únic que tenia bo pel que penso...
1: No, i tampoc era bo, perquè era... en excés és massa. I el caràcter. Era un tio de mal caràcter i molt viciós. A més, era un gran fumador. I tampoc és que cuidés massa la higiene bucal. Diuen que el seu alè, quan obria la boca, els cabirols del Palau del Pardo sortien corrents i arribaven a Portugal. Sempre estava donat amb estar amb els seus amics, que és quan neix aquí una cosa molt espanyola que es diu la camarilla, que li agradava molt jugar al billar.
2: Els tois de l'època devien ser.
1: Els tois de l'època, i ell, en lloc de jugar a pòquer per internet, jugava a billar. Jugava a billar i els seus amics sempre el deixaven guanyar. I li deixaven les boles ben col·locades perquè ell guanyés la partida. D'aquí ve una frase que no sé si heu escoltat alguna vegada, així se les ponien a Fernando VII.
0: Ah, no l'havia escoltat.
2: Jo havia escoltat amb Felipe II.
1: No, és Fernando VII. És Fernando VII. No, Felipe II era un capellanot que no hi tenia res a veure d'això. Vale. A més, li agradava dir... Era una mena de Torrente que li agradava dir paraulotes i l'humor... Ese era una perla de senyor. Una Però perla. Es casa.
0: I amb qui es casa, la perla?
1: Mira, parlant de joventut, es casa quan té 18 anys. A veure si apreneu. Es casa...
2: Clar. En castell i tot.
1: Sí, sí. Aquest diguem-ne que el sou i la manutenció ho tenia bastant arreglat. Allà. Es casa amb 18 anys amb la seva cosina, no podia ser d'una altra manera, Maria Antònia de Nàpols. Maria Antònia de Nàpols era molt guapa i ell, com hem vist, era molt lleig. No voldria ser fer body shaming, però realment era una perla. Ella, fins i tot quan el coneix, escriu en una carta a la seva família que el tio era bastant adefesi. Utilitza la paraula adefesio.
0: Ai, mi pobre.
1: Sí, per tant, tant criar-se entre capellans com s'havia criat el rei, no tenia ni idea de sexe als 18 anys. No com ara, que la joventut ja neix ensenyada. I la nit de noces se la va passar xuclant el mugró de la seva nova esposa.
0: És que quin fàstic.
3: Cada un té els seus gustos.
1: Com no. Si fos, sí, però només xuclava, com si fos un nadó.
0: No estava centrat en la penetració.
1: La pobra Maria Antònia va acabar amb els mugrons com a timbres de Castillo, pobreta. Va quedar tota la nit xuclant i al final no va fer res més.
2: No va passar res, Guillem.
1: No. Més que el matí següent, la seva dona, la reina, va escriure a la seva mare dient-li què ha passat aquí, perquè, a més de lleig, resulta que aquest tio és tonto. Vale? Clar, ell, cada nit que s'anaven al llit, en lloc de fer l'acte amb la seva dona, perquè, bàsicament, l'obligació d'un rei és tenir descendència, s'anava a teixir sabatilles. A ell li agradava brodar sabatilles, que era el seu passatemps. Hi ha gent que, jo què sé, pues, juga al Candy Crush i ell teixia sabatilles. Vale. I la dona està desesperada. Fins que, al final, va intervenir el papa de Roma.
0: I el papa li va obligar a tenir cessa.
1: Li va explicar una classe d'educació sexual dient-li...
3: Ostres, el papa, saps?
1: Que, sí, però que ja ve el papa. O sigui, no ve el primer que et trobes per la cantona. Ve el papa de Roma i li diu... A veure, rei, això... Rei mai millor dit. Li diu... Escolta, això és bo per la cristandat, no és pecat i tal. I aleshores ell, això li canvia la vida. Perquè això de cardar el torn de ximple. Li agrada moltíssim. I es torna un sàtir sense fre. I, clar, què acaba? Sent un putero de primera divisió.
0: I la pobra Maria Antònia?
1: La pobra Maria Antònia va tenir una vida molt, molt trista. La pobra Maria Antònia va tenir dos avortaments, va quedar molt mal curada i va morir a l'edat de 21 anys.
0: Ai, pobreta. I el que va fer? Es va tornar a casar?
1: Es va tornar a casar, moltes vegades. I amb qui no es casa? Sí, diu que amb la cosina no ha anat bé. I amb qui es casa? Amb la seva neboda.
3: Amb la filla de la seva germana.
1: Bàrbara de Bragança.
2: Tot queda a casa.
1: Sí, era la filla de la seva germana. I, a més, no fos cas que entri un gent nou a la família. Amb la Bàrbara va passar una cosa terrible, molt pitjor. La va deixar embarassada. I quan estava a punt de parir, o sigui, tenia un embaràs molt, molt avançat, ella es va desmaiar. El rei, pensant que ella es moria, va agafar una espasa i li va fer una cesària a lo vivo. Va morir, òbviament, la reina.
0: La va matar.
1: I va morir també la criatura, que era una nena. I a sobre, després, es va casar dues vegades més. Una, per exemple, amb Maria Josefa Amàlia de Saxònia, que era molt religiosa, i es casa amb ella quan ella té només 16 anys. Ella acabava de sortir del convent. Era què era? Cosina també del rei, òbviament. No sigui que entri un gent nou a la família. Ella, d'entrada, quan veu aquella cosa, i parlem de l'home, encara no del membre, diu que no vol mantenir relacions amb el seu cosí fins que el papa una altra vegada va parlar amb ella i li diu que no és pagat. El papa tenia una cartilla...
3: Mira, només puc parar de pensar en que el papa es podia haver callat la boqueta i que l'home continuara teixent
0: sabatilles.
1: Exacte. Ella... però ella segueix negant-se a tenir relacions sexuals amb un home ja de 40 i pico anys i ella té 16.
0: És que mi pobre.
1: I aleshores ell la viola dins del matrimoni. El membre més important de la cort, Pròsper de Mérimée, que estava a la cort d'Espanya, l'escriptor, descriu subtilment aquesta escena dient que, bueno, ho entendreu de seguida, diu... A su primer esfuerzo para abrir una puerta, abrióse con toda naturalidad la de al lado y manchó las sábanas con un olor muy distinto al que se espera después de una noche de bodas. Es a dir, la pobra noia es va cagar a sobre.
3: Pobreta.
0: Ay, mi vida.
3: Es que
0: Perquè, clar, i perquè què tenia aquest senyor entre les cames?
1: Aquest senyor entre les cames, entre el cervell no tenia res, i entre les cames tenia macrosomia genital. És a dir, una malaltia que tenen aquests que tenen que entre casar-se entre cosins es veu que es dona bastant. Sí. Tenia més rabo que un cavall, més rabo que el dimoni, més rabo que la pantera rosa, que o sigui, la podeu dir de qualsevol manera que vulgueu. Fins i tot van carregar a les que teixien a la cort que fessin uns coixins per posar entre ell i les seves parelles per amortiguar, diguem-ne, el mal que podia fer mare aquest meva. Home quan realitzava l'acte sexual. Segons diu Mérimée, també el descriu, que es veu que es dutxaven junts després de jugar al billar, va dir que el membre de Fernandic VII era tan gros com el puny a la seva extremitat. No només gran, sinó que, a més, era deforme. Per tant,
3: si no,
1: no
3: parem de casar-se entre cosins, alguna cosa malament ha d'anar.
1: No, i anava amb moltes coses malament.
0: I no em dic que com ho ha de patir? O sigui, una persona que tingui això, o sigui, no vull empatitzar amb el Ferran VII perquè
1: no fa mal. No. El Mastuerzo és el Mastuerzo.
0: Clar, com s'ha de sentir una persona que porti això entre les cames?
1: Si ets el rei, pues, li suo.
2: De fet, li ho anem a preguntar, perquè crec que tenim aquí a Ferran VII.
4: Buenos días, mira, ¿cómo estáis? Estoy muy feliz de estar aquí con vosotros. Qué ilusión, no había estado nunca en la radio.
1: No m'estranya.
2: Clar, com és això de viure amb un membre tan gran? La vida és fàcil?
4: Bueno, el por culo que dic con tremendo pollón que tenia. Pensad que antes los palacios, el techo era bajito, pero por culpa de la erección mañanera, rompí muchas veces las lámparas, el propio techo y hice que los hicieran más y más grandes. Por ejemplo, también me desvanecía cada vez que tenía una erección, a veces solo, o me mareaba un poco, porque tenía tanta sangre en la punta del nabo que no podía. No.
3: ¿Y era necesaria ya d'anar torturant a totes les dones que el trobaves pel carrer? ¿Era una elección personal? O...
4: No, torturar no, pero... Hombre, la que se cagó, eso fue heavy, ¿eh?
3: Mare meua.
1: Sí, porque en el puticlub no le pasaba. De fet, ell va deixar d'anar al prostíbul perquè era tan habitual al prostíbul que li van muntar un atemptat en el prostíbul perquè sabien que era on el trobarien segur.
2: Ella anava allà. Ah, allà.
0: I elles gaudien?
4: Hombre, elles... creo que chillaban mucho y eso, al parecer, a mí me excitaba mucho más. Y me iba creciendo todo.
2: I el tema, la setmana passada, de fet, vam parlar de Rasputin, que hi ha la seva peça en formol, que al final després era mentida. No sé si tu te vas arribar a plantejar de dir, mira, quan m'enterrin, que ho guardin d'alguna manera com la referència a la corona espanyola.
4: No. Yo lo que pedí es que... pensad que la potencia de eyaculación mía era como si fuera una kárcher. Entonces pedí que guardaran semen y utilizaran mi miembro para encarchar lo que hiciera falta.
2: I és que ja no sé què dir.
3: No, jo ja et dic, pense només en el papa i en que si s'hagués callat la boqueta igual tot hauria anat molt millor.
1: És un problema dels papes, que no s'ho callen massa.
3: Però bueno, moltes gràcies, Santi.
1: La setmana que ve, una altra història.
3: Ferran, a tu no et donaré les gràcies, la veritat.
4: ¿Quieres que nos enrollemos?
3: No, la quiero que s'acabe.
4: ¿Me la puedo sacar?
3: No.
1: No, mejor que no, ¿eh?
3: Bueno, moltes gràcies, Santi.
1: A vosaltres.
5: Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648-834378. 648-834378.
2: I avui ens visita a la treva l'altaveu de les veritats incòmodes, l'actriu que no sap callar i quan parla es queda a la glòria, la sobrepensadora que fa art de tot el que rumia al seu cap. Escriptora, creadora multidisciplinar, avui tenim la treva amb l'Elisa Coll.
6: Me ha costado tantísimo nombrarme así, con todas las letras como bisexual, que me he hecho a mí misma una promesa y es que si alguna vez descubro que no soy bisexual, no lo pienso decir.
7: Fin, de repente llega la bisexualidad y todo lo que te define como feminista, como persona LGTBIQA+, es el género de tu pareja. Y es terrorífico y por mucho que a mí me encantaría ser un hada, y es un poco como negar una parte que es casi más importante que quien te gusta, ¿no?
2: I és que ara canviem totalment de registre. Són les...
0: Gràcies
2: queden...
0: a Déu.
2: Sí, sí, menys mal. Queden 3 minuts perquè siguin 3:15 i tenim aquí l'Elisa Coll. Que com estàs? Com et dones, Treva, tu?
8: Doncs estic supercontenta d'estar aquí. Moltíssimes gràcies per invitar-me.
2: Uh-huh. Mm. Tu com et dones, Treva? Com t'agrada desconnectar de totes les coses que fas, que són moltíssimes?
8: Doncs és difícil perquè, clar, una cosa és com m'agradaria dar-me treva i una altra cosa és com, o sea, si ho aconsegueixes, no? Jo sóc la típica persona que és com, me preparo, no? Agafo llibres, vaig a posar-me al sofà con el vasito de agua, me levanto 7 veces porque se me ha olvidado coger no? El azúcar para echarme no sé qué, o sea, me estresa prepararme para donar mi treva i ja quan ja estic ahí en plan, venga, tal, és com, vale, ara he de triar quin llibre he de llegir i com, esta cosa, sabes, aquesta persona que li estressa tenir que relajar-se.
0: Que vols aprofitar el teu relax o la teva treva.
8: Això és, sí, que em cal de ser productiu, o sigui, és horrible, o sigui, el capitalisme s'ha colat.
3: I llavors no et passa aquí. Que estàs tan cansada que dius, uf, ara ja no tinc ganes de llegir.
8: Tal qual, o sigui, al final em poso una sèrie en plan, mira, ja està.
2: Que igual també trigues molt temps en buscar la sèrie, no? Quan ens fiquem a Netflix o a la plataforma, que al final dius, ja passo.
8: Sí, a no ser que vagis a les clàssiques, que per a mi són les xiques Gilmore, Friends, Fleabag i alguna més, que és com...
3: I tens algun moment de l'any que dius, ara toca les xiques Gilmore, perquè a mi, per exemple, em passa el setembre.
8: Clar, setembre. Jo tinc preparat ja, en plan, de fet he vist que si comences a veure les xiques Gilmore en una data concreta, hi ha un ritme concret, coincideixen les estacions de la primera temporada amb les nostres, no?
2: Perquè el setembre, perquè comença el setembre.
8: Sí, ah, clar. Sí.
0: És com una sèrie que té un color molt, molt d'otoñal.
2: Molt de tardor.
0: Ah,
2: no, sí, tampoc sí. No la tinc controlada. Clar, tu no sé si amb tantes coses que fas, a vegades et sents com obligada a posar-te, a donar-te treva per això, perquè si no el cap és com que no pares, de dir, mira, vaig a relaxar-me d'escriptora, de fer monòlegs amunt i avall, i de dir, parem.
8: Total. Sí, perquè si no et poses malalta, també, no? Com aquesta cosa de ser autònoma, com que no hi ha un horari fijo, llavors això té les seves no? Com ventajas, però també és la cosa de trobar com el moment per a descansar i sentir-te culpable per estar descansant, que és una cosa com terrorífica, però si no ho fas et poses malalta, o sigui que sí, que és supernecessari i vale, que jo m'expresso i tal, Pasqual, però al final sí que trobo com els moments per a dir, vale, parem.
2: De fet, on t'has donat treua, o més ben dit, t'has quedat molt a gust, és amb el teu monòleg, també llibre, de Glòria.
9: Glòria, reputació i honor extraordinarios que resulten de les bones accions d'una persona. I si eres mala? I si estàs fracassando? I si cuentas lo que te pasó? I si decidimos que se acabó la paz? Esta es la historia de cuando me quedé a pasar el día en casa de mi abuela.
2: Això va ser quan tenia 7 anys i ve molt a veure amb la cançó que hem ficat al principi de Sonrises i Làgrimes, no?
8: Sí, o sigui, Glòria és un monòleg que va a mig camí del drama i la comèdia, que té algunes coses de la meva experiència real i altres que són ficció, i la història comença amb una nieta que vuelve al salón de casa de su abuela, no? Una vez que la abuela ya ha muerto, i comença amb la cosa de esta abuela ultracatòlica de l'Opus, no se sabe si llevó a bautizar a escondidas a su nieta cuando ella era un bebé, y ahora como está muerta no se lo podemos preguntar, y a partir de ahí pues van pasando cosas en este salón.
0: Perquè la teva àvia no ha arribat a veure l'obra.
8: No, perquè està morta.
0: Sí,
2: complicat.
0: Nosaltres hem anat a veure Glòria fa temps, ens va encantar, i a mi em recorda molt a la meva àvia. La meva àvia hagués fet el mateix, no m'haguessin batejat des del primer moment. Què t'hagués dit ara la teva àvia?
8: Clar, o sigui, no lo sé, perquè sí que és real que jo vaig tenir una àvia, o sigui, tinc una àvia viva i una altra morta, i la que està morta sí que és veritat que ella era una dona molt conservadora, que la captó l'Opus, i això fue toda una movida en mi família, no, o sigui, jo odio a l'Opus com, o sea, d'una manera increïble, i per a mi la cosa era com una mica com fer-li justícia a no sé, com a un relat sobre la mort que no visitem muy a menudo, ¿no? O sea, como que esta señora cuando hizo, o sea, en mi familia sí que está la sospecha de que a mí me bautizaron a escondidas, pero claro, ella se pensaba que me estaba salvando, ¿no? Entonces, como dar un poco de, bueno, como reflexionar un poco en torno a la fe y qué es ser buena, qué es ser mala y todo esto.
2: Pel que entenc que la teva àvia sí que de l'Opus, no sé si els teus pares també, no sé si al fer, clar, un text com aquest, si vas haver de trencar molts dogmes amb la família o va haver-hi una mica de trencament o no, va ser una cosa fàcil de dir... No passa
8: clar,
2: res.
8: És que mira, ara que ha llegado como el aniversario del golpe de estado fascista, com que jo aquests dies estic reflexionant molt d'on venim, no? I en el meu cas, la meva família, una part de la meva família venia d'un lado i l'altra venia de la altra, no? I com aquesta cosa de reflexionar i fer memòria i també com hacernos un poco cargo de dónde venimos. Entonces, no, en mi caso, mi abuela fue una cosa como muy particular, pero yo también he estado como mucho en contacto con esa otra parte de la familia, de la que no hablo en la obra, digamos, que sí que viene de un lado que sufrió, bueno, pues una represión, ¿no?, por parte del franquismo.
2: En el text, en Glòria, dic text, però perquè és una obra, però que també hi ha el llibre que també es pot adquirir, parles una miqueta també del punt de ser no una nena bona ni tampoc una femme fatal, no? Es detalla una mica a mig. Què queda, si no és una cosa ni l'altra? Com es pot portar això?
8: Pues es que queda tot, no? O sea, com que la cosa és que la gent somos diversas, o sea, tampoco estoy descubriendo la rueda, no? Pero como que creo que en los mandatos de la feminidad está esta cosa de ser buena y si no eres buena, que buena significa ser obediente, ¿no? O sea, la definición de buena es obedecer, lo cual es muy peligroso. Eres catapultada a un lugar en el que hay muchísima vergüenza, ¿no? Entonces, al final, en Glòria, lo que yo quería era como revisitar esta idea de obediencia que nos meten desde la familia, pero también desde un montón de sitios, como puede ser, bueno, tú que la has visto, Amparo, ¿no?, como un parque de ocio infantil, donde los niños están obligados como a ganar dinero falso para poder pagar por entrar en actividades cutres. ¿Y qué ocurre si desde ahí lo que hacemos es organizar un atraco a un banco, por ejemplo, ¿no?, como de subvertir estas normas y desobedecer?
2: També parles de la sortida de l'armari, que, i a més al principi hem ficat un tall que dius que si algun dia deixes de ser bisexual que no ho explicaràs, no? Que és un tall que hem tret una miqueta. Que clar, avui que estem aquí a la treva, moltes vegades hi ha molta gent que al sortir de l'armari dona aquesta treua, aquest moment de relax, de dir, mira, ja ho he tret, ja ho he deixat enrere, i que potser abans tenen aquest moment d'angoixa. I què és l'únic que tenen al cap, que segurament no els deixen alliberar-se del tot?
8: Sí, i amb la bisexualitat el que passa moltes vegades és que sortim de l'armari molt tard, que és una vivència com molt comú entre persones bisexuals, perquè com que no tenim l'imaginari, ni les paraules, ni la memòria històrica, ni un montón de coses que sí que estan presentes en otros, digamos, en otros espacios de lo queer, cuesta mucho darte cuenta de cuál es tu lugar y, por tanto, tardas mucho en llegar a él. Y para mí es una pena porque hay una sensación como muy común de que se te ha robado un tiempo que era tuyo, ¿no? Yo ya no voy a poder vivir una gran juventud como vi, que probablemente pues tampoco sería genial, ¿no? Pero yo qué sé, pero al menos ya habría sabido situar cosas que me estaban pasando y que yo achacaba a lo mejor a que había un fallo en mí o que había algo roto en mí y no darme cuenta de que era una cosa colectiva y que también tenía como algo para celebrar, ¿no?
0: Tu vas treure Resistència bisexual per una dissidència habitable el 2021. Jo me'l vaig comprar el 2021, postpandèmia total. I a mi una cosa que em va cridar molt l'atenció del llibre és que tu deies que el que ens passa a la gent bisexual és que no ens sentim legitimades. O sigui, si jo no he tingut una nòvia noia, jo no puc dir que sóc bisexual, i el mateix amb un noi, no? Com podem trobar aquesta legitimació de dir, mira, és que, o sigui, com ens podem sentir recolzades pel moviment?
8: Jo crec que necessitem molta escolta mútua del moviment i reconeixement no només de les nostres vivències, sinó també de les violències que patim, no? Que és una cosa que jo repeteixo molt, però que crec que és important, no? Esta cosa de fer un escrutini de si has tingut o no parella, si has tingut o no X experiències sexuals, al final és una lògica patriarcal per donar valor a qui som i quin dret tenim a lluitar pels nostres drets, no? I això és perillós, sobretot en el context que estem vivint ara mateix. I crec que també necessitem, necessitem que la celebració, l'escolta i la lluita vagin de la mà, jo crec.
10: ponen como a rivalizar entre nosotros, ¿no? Al sentir un deseo, lo colocamos en otros lugares, como envidia, celos, inseguridad.
7: Una especie de romantización de la bisexualidad, como si la gente estuviéramos en otro plano, ¿no? Liberadas de las cadenas, de las restricciones del deseo, y entonces me gustan las personas como en general.
10: Una especie de promesa de que cuando dejes de estar con tíos dejarás de sufrir violencia, y luego te pegas una hostia, que a mí esto me pasó, ¿no? En plan, wow, ya está, se acabó, he dado con la panacea, ¿no? Y luego te metes la hostia, y el problema es que la hostia es más difícil de distinguir.
2: Clar, Elisa, tu parles molt d'activisme. Et volia preguntar, clar, justament avui hem parlat sobre fins quan ser jove, no?, la joventut. Com veus el panorama dels joves? Perquè depèn de com, veiem que arriben molt radicalitzats d'alguna part, altres no. No sé quina opinió tens tu d'això.
10: Jo crec que, bueno, al voltant d'això, a mi m'agrada molt el discurs de la Alicia Valdés, que ha analitzat aquest tema com molt, no? Aquesta preocupació que sembla que tenim de que la gent jove ara és superfascista i no sé què. Bueno, com que ho tenim que mirar una mica amb pinces i també veure si hi ha quina responsabilitat tenim les persones adultes que a més, en términos d'edat, som lo central, no? Somos el eslabón más alto de la cadena, ¿no? O sigui, la gent jove el que està és posada, obviamente, amb una agència, però la gent jove i la gent major està expuesta a les decisions que se toman des d'altres llocs moltes vegades i a los discursos que salen d'altres llocs, ¿no? Llavors, en aquest sentit, a mi me agrada molt aquesta mirada de la Alicia Valdés, que crec que incorpora casuísticas que van más allá del discurso facilón de, claro, como son influenciables, les meten los discursos fascistas súper fácilmente, ¿no? Y es como, bueno, ya, vamos a ir un poco más allá. ¿Quiénes son las condiciones materiales que tiene la gent jove actualmente? ¿Quiénes son las oportunidades que les hem deixat? Yo ya, saliéndome de la categoría de jove, porque yo ya jove creo que no soc, pero tengo unas condiciones muchas vegades.
2: Sí, creo que som iguals, que... hem dit abans que sí, ¿eh? Estem dins.
10: Bueno, tú vas a un festival y dices, hostia, chaval, son todos muy pequeños, ¿no? Sí, creo que esto es una cosa como de la treintena, ¿no? Pero bueno, ve, que yo creo que o sigui, yo tinc, o sigui, crec que és una obligació ser optimista amb les generacions que venen.
2: Hi ha empatia o falta encara una mica d'empatia?
10: Jo crec que la empatia és difícil de... creo que la empatía es difícil de cultivar en un ritmo tan rápido como el que estamos llevando a la hora de construir discursos, ¿no? Esta cosa que ocurre y que a mí me pasa también, de me pongo a ver, por ejemplo, un reel y antes de que haya llegado los 30 segundos ya lo he pasado al siguiente, ¿no? Como que creo que la empatía es lo que ocurre cuando tú continúas y escuchas un discurso de forma un poco más calmada, ¿no? Entonces es difícil, creo, llegar a una conclusión compleja a un ritmo muy rápido que creo que es lo que nos está pasando ahora.
3: Y a la hora de la teva part com a creadora, també t'influeix aquesta cosa de voler anar tan ràpid? O sea, t'has de posar frens a tu mateixa de dir, m'he de centrar en això i fer-ho.
10: Buah, però total, i em passa molt com a lectora, no només com a escritora, no? Com a escriptora estic tota l'estona, mira, ara mateix estic escrivint un llibre i estic tota l'estona pensant, ai, se aburriran, ai, claro, tiene que pasar algo ya, ai, porque es que estoy... demasiado tiempo dedicándole a este pensamiento que tiene este personaje o a esta descripción, y es como, hostia, estic notant tan clarament aquesta cosa de la tensió que sento que el llibre s'ha de dividir quasi com en reels, no? I com a lectora lo noto també, o sigui, jo tenia una capacitat d'atenció supergran de petita, i ara és com, venga, que m'aburro, saps? I això com que em fa molta pena i estic intentant com entrenar una mica, perquè amb els llibres és que estem vendudes, si no, no? Plan.
0: I els teus llibres també, i els monòlegs i tal, a part de creadora, també tenen una part com autobiogràfica o de... Et sents esposada de vegades?
10: Sí i no, o sigui, em sento esposada quan se dona per sentat que el que estàs llegint és mi biografia directament, saps? O sigui, a mi m'agrada molt jugar amb la mezcla entre realitat i ficció, no? Per poder precisament parlar de coses que són reals y que al mezclarlas con ficción puedes hablar de ellas. Si yo tuviera que hacer una autobiografía, no contaría nada, creo, ¿no? Entonces, paradójicamente, la ficción es lo que te permite hablar de cosas que te han pasado en la realidad. Entonces, de alguna manera, a mí la ficción siento que me protege y a la vez me permite exponerme muchísimo más.
0: Y conectar amb la gent que t'està llegint.
10: Exactament, sí, sí.
2: L'altre dia parlaves de festivals, vas estar l'altre dia aquí. Y a primerísima fila.
10: Me encanta que estemos hablando de esto. Saludos a Dani y Valero desde aquí y a Oliver, sí. Sí, sí, wow, va a ser increíble. Claro, cuando... Joder, vamos a hablar de Florence, porque, bueno...
2: Mira,
10: Dios mío.
2: Un minutet tenim, sí. És també un moment de tregua teva, de tregua, de descansar.
10: Sí, sí, no, aquí va a ser un moment de tregua gigante. O sigui, jo a ella no l'havia vist mai, jo la adoro. Les lletres, la música, tot el que ella fa. I jo, quan vaig veure que venia a Madrid, li vaig escriure al meu amic Dani, i que sé que ell també és hiper fan, més que jo, i li dije, mi plan és estar ahí 5 hores antes para poder conseguir estar en primera fila. ¿Te quieres venir? Y me dijo, obvio. Entonces hicimos esto. Nos tuvimos que comer antes otro concierto que no nos interesaba tanto. Tuvimos que correr. Estuvimos sin hacer pies. O sea, pero eran como pequeños sacrificios para algo que fue de verdad mágico. A mí es que la música en directo me parece... como debe de ser lo mismo que sienten las señoras en Semana Santa cuando sale la Virgen, de verdad.
3: Total.
10: O sea, así me siento.
3: Doncs, Elisa, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la treva.
10: Moltes gràcies a vosaltres per invitar-me. Ha estat un plaer.
2: Que vagi molt bé.
3: La Elisa Coll, sempre un plaer escoltar-la i sobretot un plaer que hagi vingut avui aquí amb nosaltres.
2: Totalment. Demà dimecres tornem. I a més també us animem ja a deixar-nos els whatsapps, que és el 648 83 43 78, amb la temàtica que parlarem demà, que parlarem de Ulisses i els herois.
3: I els herois que no són herois. Els que ens han venut com els que no són.
2: I no són.
0: I aquí critiquem a tothom.
2: Total.
0: També tindrem a una de les influències catalanes més important de casa nostra, la Maria Vallespí, i a la secció de música que ens portarà l'Ernest Prana.
2: Tot això amb el Tomàs Sánchez a la tècnica, amb la Laia Messeguer a la producció, Noemí Pérez a les xarxes, som l'Amparo, l'Aitana i l'Uri.
3: I això és La Treva. Ens veiem demà.
2: Adéu.

0: del país abans que se li pogués prendre la declaració. Tot i que en l'anunci ja s'avisava de que hi havia aquesta circumstància, de que hi havia una ordre d'expulsió i que s'havia de suspendre aquesta expulsió fins que s'assegurés que se li podia prendre declaració sobre aquests fets tan greus. I tot i així va ser expulsat abans que se li pogués prendre declaració. Tot i així, més tard, el denunciant va aconseguir tornar a Espanya i aquí sí, a base d'insistir judicialment, vam aconseguir que se li prengués declaració, però se'l va expulsar en un primer lloc abans que se'l pogués escoltar. I en segon lloc, una de les altres principals deficiències d'aquesta investigació va ser que es va demanar que es facilitessin les imatges de les càmeres de seguretat del CIE que havien hagut de gravar els fets i, tot i que el jutge va acabar demanant-ho al CIE, el CIE va remetre imatges incompletes. Es veia només una part dels fets i no es veia la part més important, que és el lloc on el denunciant afirmava que l'havien llançat per les escales. Això no es veia en les imatges que van remetre i no van arribar a remetre mai aquestes imatges on es veia els fets principals de l'agressió.
1: Clar, quan va tornar a Espanya el denunciant, els forenses van comprovar que tenia marques encara al cos.
0: Efectivament, se li va fer un informe forense en base, en primer lloc, a el propi informe mèdic que tenia del dia dels fets, que ja acreditava que tenia una lesió a la zona del coll, que és el lloc on ell, des del primer moment, afirmava que l'havien colpejat. Per tant, hi havia una lesió compatible amb la seva denúncia i, a més, aquest informe també feia una exploració psicològica i determinava conseqüències psicològiques que presentava, els símptomes que presentava el denunciant, que eren també compatibles amb uns fets d'aquestes característiques. I tot i així, el jutge d'instrucció va decidir no enviar el cas a judici.
1: Quina transcendència té que el Tribunal Europeu dels Drets Humans accepti a tràmit la demanda? Perquè, clar, ara Espanya haurà de donar explicacions de què passa als centres d'internament, que solen ser llocs opacs.
0: Efectivament, i aquesta és una de les conseqüències més importants de que el Tribunal hagi més a tràmit la demanda. Hem de partir de la base de que la gran majoria de demandes del Tribunal Europeu s'hi admeten a tràmit, i aquesta ha sigut admesa. Per tant, és molt important perquè, com bé deies, ara el Tribunal demana explicacions a l'Estat, no només sobre el cas concret, de si realment es va torturar o no aquesta persona i si la investigació va ser adequada o no, sinó també en general sobre els CIEs, que, com bé deies, són un espai molt opac, són un espai on fàcilment es poden produir situacions de maltractament amb plena impunitat, justament per aquesta falta de garanties. I per primera vegada el Tribunal Europeu examinarà un cas ocorregut en el CIE de Barcelona i, per tant, podrà entrar a veure aquestes deficiències. De fet, el Tribunal ja ha plantejat les qüestions jurídiques de l'Estat i una de les qüestions és aquesta, que faciliti els protocols en aquest sentit per prevenir situacions de violència en els CIE.
1: Ton Mansilla, advocat d'Irídia, gràcies per atendre'ns.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Hora 14 i 14 minuts, els albergs i les cases de colònies ja es preparen per un curs amb molta menys feina, arran de l'amenaça dels mestres i professors de suspendre qualsevol activitat fora l'aula. La principal entitat del sector, Fundesplai, espera haver d'acomiadar 300 persones de manera temporal arran d'aquest boicot. Oriol Soler.
2: Els mestres, en el marc de les seves protestes per millorar les condicions, han decidit anul·lar la majoria de les colònies a infantil i primària, ja que consideren inadmissible que estiguin alguns dies fora de casa sense cobrar un extra per la quantitat d'hores i el desgast que comporta acompanyar els infants a les colònies durant tot el dia. Això té conseqüències directes per un sector molt potent a Catalunya. Assun Gil és responsable de la campanya d'estiu de Fundesplai.
3: Per la pèrdua d'aquest valor educatiu tan singular del nostre país, i ens preocupa a nivell de desenvolupament de la nostra activitat a les cases de colònies, a les nostres treballadores, la nostra previsió d'afectació és d'una reducció del 70%.
2: Declaracions de Gil a l'Aquí Catalunya.
1: I és que la negativa de part dels docents a fer colònies mentre no es compleixin les condicions que demanen està portant cua. El síndic de Greuges ha demanat al Departament d'Educació que reguli les colònies escolars després que la meitat dels instituts hagin dit que no en faran el curs vinent. Ho fa la sindicatura a petició de les famílies d'una escola. Èlia Pijuan.
4: El síndic demana al govern que deixi clares les compensacions que han de rebre tant els que organitzen les sortides com els professors que acompanyen els menors. Els professors els diu que el fer o no les colònies s'ha de decidir només per criteris educatius i no per cap altre motiu. Aida Rodríguez és l'adjunta d'Infància.
5: S'ha de poder fer compatible una regulació que ha de

0: Xipum.
1: Xipum.
0: Ens atem al llapis de memòria de l'Enric Auqué amb Batussi 65 del Surfing Cycles, que és una cançó que ens has demanat canviar, com qui diu la cosa, fa
2: molt poc.
0: Fa 10 minuts.
2: Fa 10 minuts.
0: Per què ens has canviat per l'alegria de vivir del Ray Heredia? Què ho fa?
2: Ho fa perquè l'alegria de vivir del Ray Heredia l'havia posat perquè formava part d'un paisatge sonor que m'havia fet per crear Fernando Atienza del Dia del Batussi de Casabella amb l'Ivan Morales al Teatre Lliure. I de cop i volta he pensat que el tribut aquest al Batussi, dels batussistes de Martí Sales i el Surfi, doncs també tenia que formar part, i l'he volgut canviar perquè l'altre era una cosa més personal i això era una cosa, és un clamor dels fanàtics del Batussi, i em feia il·lusió que hi sigués.
0: Doncs en aquest programa complim somnis, i
2: per què
0: escollir entre un i l'altre quan podem escoltar una mica les dues, posar una miqueta, sí, també. Sí.

0: Rayer Hevia, que és un personatge digne d'estudiar, perquè l'anomenaven el príncep espanyol, perquè tenia molta facilitat per tocar instruments. És el fundador de Ketama, que no, crec que molta gent no ho sabia, i estava destinat a ser un dels ambaixadors del neoflamenc.
1: Però va morir.
0: Amb 27 anys, com els músics maleïts, no? Kurt Cobain, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Joplin...
2: Sí, mira, jo t'he dit aquesta, perquè volia parlar del Batussi d'alguna manera, perquè és una cosa que m'ha acompanyat molt aquest últim temps de la meva vida, i em genera un paisatge que el tercer llibre del dia del Batussi, que és L'idioma impossible, el Fernando Tienza...
0: Que és el prota, és el personatge.
2: És el personatge, sí. Sento que sent una alegria de vivir desoladora, no? Que aquesta cançó és com... És aquesta cosa, no? Té com aquesta melancolia estranya que fa ficar la pell de gallina. I abans de començar el tercer acte sempre me la posava per entrar en un mood, en una energia molt concreta, que explica... No sé, sempre m'aboca com a una soledat d'aquella època, a algo com... Sí, com, no sé, com de la drogadicció, d'un personatge enamorat que... No sé, com... Algú de la calle, saps? Algú de la calle... Que
0: dels marges.
2: Dels marges, que no té molt una aferrar-se, però és un poeta, saps? No sé, hi ha una... una energia concreta que a mi em anava molt bé per explicar el tercer acte del dia del Batussi.
0: Que ara deies d'alegria desoladora,
2: sí.
0: Que sembla un oxímoron.
2: Sí, és un oxímoron, no? És que aquesta cançó és una mica oxímoron, no?
0: I el Fernando també és un personatge oxímoron?
2: El Fernando és mitologia, quasi. És com... el Batussi 65 és una... Parla d'un personatge que li cau una careta, que amb el personatge del Batussi, que el Batussi és una quimera... No? És una quimera una il·lusió infantil del que pot arribar a ser un heroi que acaba per desaparèixer i

0: busques formar part, sentir-te que formes part del teatre d'una manera real. I crec que jo ho he aconseguit d'una manera molt real, per mi, amb el Dia del Batussi. O sigui, amb una entrega artística molt maca que ha donat sentit, d'alguna manera, al que portava tota la vida buscant des que vaig entrar al col·legi al teatre, on no sé si es pot dir, però
1: sí, sí,
0: tu i jo vam coincidir i això, una mica això.
1: El Dia del Batussi torna aquesta temporada, però tu no hi ets al repartiment. És una qüestió d'agenda o d'esgotament emocional?
0: És una qüestió d'esgotament emocional. Bàsicament va ser una tria que vaig fer, o em van fer fer, em van fer triar en un moment que jo estava... no estava bé. O sigui, a nivell personal, a la meva vida personal, m'havien passat unes certes coses que jo estava en un moment molt, molt, molt baix. I el Batussi, la creació del Batussi i totes les funcions, que era una funció quasi de 5 hores, molt llarga, amb molta implicació emocional de part meva, que jo no ho vaig haver fer controladament, ho vaig fer molt a gas, em van portar a estar una situació una mica deplorable, del rotllo que els dissabtes nit i diumenge acabava...
1: Eren 5 hores de funció, quasi bé.
0: Sí. Vull dir... Clar, jo acabava a la nit a casa meva tombat una banyera com tremolant i sentint coses molt rares. I molt cansat, també amb la veu molt, molt feta a pols, amb el cos molt destruït. I en aquell moment vaig decidir que no... que jo ja havia donat tot el que podia. Ara me'n repenteixo moltes vegades, eh? Ara sento molta tristesa. A la vegada que molta joia per poder-la veure des de fora, per compartir aquest viatge amb el Guillem Balart, que és un actorazo increïble, i tinc ganes de veure el seu Fernando, i trobo que no és un personatge teatral, no? No és un personatge que crec que es faci més vegades. No és un Hamlet, em refereixo, que el podem compartir molts actors, però... I trobo que compartir amb un amic i amb un company d'ofici com el Guillem i poder, al llarg de la nostra vida, poder parlar d'aquesta experiència conjunta és molt enriquidor i estic content per això.
1: M'ha sobtat llegir que deies que t'has posat en risc per primera vegada més enllà de la interpretació. O sigui, que has anat a buscar coses delicades teves.
0: Bueno, que per primera vegada he sentit una cosa que no havia sentit mai, que abans he fet totes les coses que havia fet, les havia fet... No sé, que li he donat... Me l'he pres molt en sèrio, aquest personatge, i que el personatge m'ha engullit d'una manera que ho havia llegit a vegades i no ho havia experimentat, de sentir que no te'l pots treure de sobre, que acaba la funció i te l'emportes a casa i està aquella emoció, aquella sensació... No sé, que al final sembla que no, però si t'hi fiques molt en sèrio i jugues amb emocions que són...
1: La teva matèria prima
0: que
1: és...
0: Que són d'una altra, o sigui, no són les teves. Jo no mai jugo amb les meves, però es fiquen a dins del teu cos.
1: Però tu ets actor de mètode.
0: No sé què vol dir ser actor de mètode. Jo em foto...
1: El que entenem per actor de mètode és el que aprofita les seves pròpies experiències.
0: No, per res. Jo sóc de que em vaig fotent allà i em posseeix allò, d'alguna manera. Sóc com un canal obert, intento ser-ho al màxim i allò arriba amb una invocació que de sobte peta, però de sobte plores, crides, te sents ràbia, sents tristesa. Jo penso en el Dia del Batussi, mira, em puc ficar a plorar, penso en el Dia del Batussi, amb tot el que jo sentia allà i se'm mouen coses per dintre. Vull dir que totes aquestes emocions que tu sents, després el teu cos les ha sentit. No com meves, però les ha sentit. I tu acabes després de 5 hores d'haver estat sentint coses i te'n vas a casa teva i estàs com flany i el cervell no acaba d'entendre res perquè fas un tall abrupte. No, crec que ens hauríem de... No m'he trobat mai, però ens hauríem de preparar una mica per això, per entrar al personatge i per sortir del personatge d'una manera neta i sana, saps? D'alguna manera, perquè jo aquí, si és el que et dic, que jo acabava després de la funció com molt tremolós, plorant, no podia parar de plorar molts dies i per això dic que vaig ficar una implicació que no havia posat mai, o que mai havia tingut un personatge que m'arribés tant com per poder-li dedicar tot això.
1: I això que el Fernando Atienza i tu, a la teva vida personal,
0: no tenim res a veure.
1: Sou dos mons diferents. Ell no crec que es creés escoltant músics de Mali, com és el teu cas.
0: No sé, no crec.
1: Què estem escoltant ara de fons? No sé si ho sents.
0: Ali Farka Touré, crec que és un músic de Mali.
1: Què hi fa aquí, el teu Llapis d'Amòria?
0: Què hi fa? Pues és una de les bandes sonores més importants de la meva vida. Això és una... La Farka Touré

0: És una discografia llarguíssima i té uns quants paisatges molt macos i he format part de la música que els meus pares posaven a casa meva sempre i en el cotxe, a casa, viatjant. Tinc la sort que el meu pare ha viatjat molt per Àfrica i ens hi ha portat una mica i no sé, forma part del meu paisatge.
1: Escoltem una mica d'aquest paisatge sonor.

0: diries que eres l'únic nen de la teva classe que el cotxe escoltava a l'Ifarca?
1: Segur, 100%. Vull dir que cadascú té els seus paisatges a casa seva, però l'Ifarca jo crec que... No li he preguntat mai als meus pares d'on l'han tret. La meva mare tenia molta cultura musical, molta.
0: I he llegit que tu tenies una mica de complexa de ser d'una família poc ordinària, diguem-ne.
1: Bueno, és que jo sóc de l'Empordà, d'un poble molt petit, i la meva família... La meva mare era de Barcelona, el meu pare era d'una família amb possibles dintre de... El meu avi era el veterinari del poble, però es va casar amb una senyora de Barcelona, també. I després el meu pare va estudiar aquí, el van portar intern aquí a estudiar els jesuïtes, crec, de petit. I el meu pare, la meva mare és ballarina, de contemporani, va estudiar aquí a l'Institut del Teatre, el meu pare és arquitecte, però...
0: Una eminència de l'arquitectura ecològica posa a internet.
1: És bastant una eminència de l'arquitectura ecològica, un tio amb una sensibilitat increïble. I després he tingut com un, també, pues un privilegi gegant de tenir molta cultura a casa meva. I jo de petit és aquesta cosa de que, no sé, pues que els meus pares eren com raros, saps?
0: Però què es feia a casa dels Auqués Cerdà, que no, es feia en altres cases?
1: No es feia res especial, en realitat, però sí que era com... No sé, pues fumaven porros, tenien molts amics, feien sopars, no anaven a... no ens acompanyaven... O sigui, s'havien de fer llistes per portar els nens al partit de bàsquet, però els meus pares mai hi eren, i es venien pares d'altres nens i deien tu, que els seus pares... I que, jo què sé, saps? El rotllo no formaran part d'això, segur. No sé, jo era com que m'enfadava amb l'idea jo li deia, tu no podeu ser gent normal, si us plau.
0: I ja et deien, no.
1: No em deien res, és que no me'n recordo que em deien, però sí que aquesta emoció sí que la sentia, no?, de voler encaixar el patró de la norma, no?, una mica.
0: I les teves germanes tenien la mateixa sensació, l'Anna i la Maria?
1: Sí, jo diria que sí, segurament sí.
0: Més enllà d'aquestes peculiaritats familiars, quins records tens d'infantesa? A Rupià o a Verges?
1: Doncs a cavall, però a Verges. Jo sóc fill de Verges.
0: Com el Llach,
1: com el Lluís Llach. Si no, els vergeletans em maten. Jo vaig viure a Verges, vaig créixer a Verges. La meva família de l'Empordà és de Verges, som fills de Verges, de tota la vida. Però la part de la família de la meva mare... El meu avi va ser dels primers persones amb diners de Barcelona que es va comprar una masia a l'Empordà als anys 60 o finals dels 50. I després la meva mare i el meu pare, en aquell moment, tenien una comuna amb tot de gent a Rupià, a l'època que ells tenien que fer la mili i tot això, i doncs estaven tots allà, i vivia tot de gent, i hi havia passavolants tipus Xesco Boix i gent així que vivien allà, i el meu avi i la família de la meva mare, que eren més pijos, eren pijos de Barcelona, doncs van anar tots allà, i totes les filles del meu avi es van acabar juntant, o moltes d'elles van acabar juntant amb els de la comuna, amb els hippies de la comuna. I així es van conèixer els meus pares.
0: No, jo et deia de la teva infància.
1: La meva infància.
0: Aquesta infància rural.
1: La meva infància rural. Pues sí, pues una infància de poble, d'un poble de 1.000 habitants, i a cavall entre el Rupià, que té 200, i pues de llibertat, de comunitat de poble, de gent d'allà, d'influència de l'Empordà, del que és sentir-se d'una comunitat, exactament, d'un lloc. Jo sóc molt concretament d'un lloc. Si em diuen d'on sóc, jo dic que sóc de l'Empordanet. I m'hi sento molt. I sóc molt de poble, jo. Molt.
0: Em consta, perquè tu mateix ho has explicat moltes vegades, que tu a l'escola no ho vas passar gaire bé, que suposo que és una incomoditat que creixia a mesura que anaven avançant els cursos...
1: Jo em vaig quedar enrere des de primer de primària i anava enrere, diguéssim. Saps? No. Era tot el rato la meva capacitat d'escaqueig, diguéssim, per no trobar-me amb lo impossible, no? Amb el que jo no podia fer per la meva dislèxia, la meva... Clar, jo crec que sóc el típic cas de que tots els meus professors, tots els meus companys, la meva família, inclús, quan vaig començar a trobar alguna cosa que m'agradava i vaig poder... passar-m'ho bé amb la meva feina i tenir un reconeixement d'això, van flipar tothom, del rei, com pot ser, saps?
0: Com un miracle.
1: Un miracle. Soc un miracle.
0: Ets un miracle.
1: D'altra manera, si ho vols veure així, jo crec que hi ha gent que pensa, uau, saps com el rotllo... Mira, veus, l'Enric era com tu i mira, ara...
0: Saps? Ah, doncs ets un exemple.
1: Un exemple, també, no, pot ser.
0: Pel sí. fracàs escolar.
1: Però bàsicament no, no és mèrit meu, és de que he estat ben acompanyat en el fons, saps? A dintre casa per la meva mare, molt, molt atenta de... Crec que la gran troballa és trobar el lloc, trobar allò. Allò que et fa despertar.
0: Arribarem a aquest punt, a la gran troballa. Tu n'has parlat molt de la teva dislèxia. Vas venir al programa El Balcó de Puig Volta a parlar-ne i em sembla molt guai que et prestessis a venir a parlar amb nens dislèxics perquè no tenies per què fer-ho.
1: Oh, ja, bueno, sí, bueno, però és que jo... És que a mi m'atravessa la vida la dislèxia. Vull dir, jo sóc molt dislèxic, però molt dislèxic que... Que jo... L'altre dia vaig tenir que llegir una poesia a la manifestació... De Gaza, i me la vaig tenir que prendre a memòria. O sigui, soc incapaç de llegir en veu alta. Encara que l'hagi llegit mil vegades, com la vaig llegir, si l'hagués estat llegint, o sigui, la vaig llegir, però me la sabia. O sigui, assegura, jo una lectura dramatitzada no la puc fer. O sigui, vaig aprendre el text sencer. Vull dir, és que a mi les lletres em ballen. Faig un... Jo vaig a veure una pel·lícula en versió original, i jo tinc una lluita perduda cada minut. O sigui, que cada cartela, com es diu?
0: Cada subtítol.
1: Cada subtítol és una batalla que jo començo... Sí, perquè la... Ja saps. L'altre dia...
0: Et surt més a compte aprendre anglès, no?
1: Clar.
0: I tirar milles.
1: Però també soc molt dolent amb els idiomes. Vull dir, tinc un cacau. Vull dir, és com... Però... A part, no pots mirar les imatges, només mires lletres, et vas ficant nerviós... genera un núvol mental gegant. L'altre dia vaig llegir que, clar, un nen dislèxic ell llegeix El caballo blanco saltó la verja, no? I clar, totes les coses que no siguin una imatge clara, com el caballo, tots els is, o jo què sé, el havia, totes aquestes coses que no poden ser una imatge clara, per ell, per un dislèxic es fa com un buit, un blanc, saps? Després ja tu vas trobant eines per anar-li ficant una figuració a cada cosa i t'estés més senzill, però hi ha com apagones que has de tornar a enganxar que, i acabes entenent que un cavallo saltó...
0: Con su verga
1: per una cosa de piedra, no sé.
0: També t'afecta l'escriptura?
1: Sí, faig una quantitat de faltes d'ortografia.
0: Però tu escrius.
1: Jo escric, sí, però escric com un... Escric com automàtic i després, si ho fiques un corrector, és tot vermell, saps?
0: Però què escrius?
1: Jo escric, tinc un diari personal, tinc idees de pel·lis i de teatre i coses, intento, soc bastant proactiu en proposar coses, encara no em sento, ara estic escrivint una pel·li ara, però encara no em sento capacitat per ser jo el responsable de tot, perquè tinc crios petits, perquè no tinc temps, perquè s'ha de dedicar molt d'amor a això, i jo ara li estic dedicant l'amor als meus fills i a la meva feina.
0: I la música que sona a casa l'Enric Auqué mentre escriu és aquesta.

0: terrible dels Lira Valenza, ho he dit bé?
1: Sí.
0: És que he buscat informació i no he trobat res dels Lira Valenza. M'han semblat dos nòrdics, no sé si ho són o no.
1: Tampoc ho sé molt bé. És un temazo que em va passar l'Àlex Moner, un bon amic.
0: Sí, home.
1: I no sé, per mi és com veure Déu per un forat, aquesta cançó. És com l'Elef de Borges, saps? Del rotllo, és com, no sé, és com... No sé, és com escolto i se'm desperta la imaginació.
0: Aquesta és la música que et poses quan escrius i també quan necessites relaxar-te, que no sé si el verb és aquest.
1: Aquesta no em relaxa tant, aquesta cançó. Aquesta com que em desperta molt. Hi ha una altra aquí que sí que és la que li poso els meus fills per dormir.
0: Arribarem al Brian Eno.
1: Arribarem al Brian Eno.
0: Aquí ens deies que també et relaxava molt aquesta cançó.
1: Ah, sí?
0: I per això et preguntava això, si tu necessites relaxar-te, si vius en una tensió que cada dia necessites com un moment de descompressió i de...
1: Sí, evidentment ho necessito, crec que tothom ho necessita. No sóc capaç de fer-ho mai, gaire. Sí que de sobte quan... Sí, per exemple, ara has ficat aquesta cançó i hi ha hagut una... Sí, és veritat, hi ha hagut un moment de... No, de...
0: Has baixat les revolucions.
1: Sí, sí, 100%.
0: T'has posat al ralentí.
1: Al ralentí, total, total, total.
0: Parlant de relaxar-se, què vol dir que anaves amb un coixí a classe?
1: És que jo vaig tenir una... Això va ser a l'ESO.
0: Però et deixaven?
1: A mi em va passar una cosa heavy, que jo vaig entendre el que és saltar-te tant la norma que acaben expulsant-te de la norma, saps?
0: Bueno, això és Fernando Atienza també, d'alguna manera.
1: És com quan ja la norma no et pot sostenir, t'expulsa. I jo vaig estirar tant el xiclet que van acabar expulsant de la norma que tots els altres amics meus estaven dins d'aquella norma. Bàsicament, a mi el que em va passar és que al col·legi de l'Institut d'Illes Montgrí de Torroella de Montgrí, era una escola pública, jo ja estava tan malament allà i també hi havia un altre privilegi que jo formava part d'una família que d'alguna manera formava part del panorama... La meva mare feia classes a escoles, del panorama educatiu, vull dir que no els era fàcil marginar-me tant perquè no formava part d'una família marginal o una família que els seus pares no s'ocupaven del seu fill, sinó que era una cosa estranya, no? I aquesta cançó és molt adient per explicar l'Institut de Torroella. I jo vaig trobar uns llocs on refugiar-me, l'amistat i sobretot l'amistat. I després, a mi el que em va passar és que hi va haver un moment en què a mi em van treure de les línies principals, de l'A, la B i la C, i em van ficar a una classe apartada, on vaig tenir un gran acompanyament, que era l'Alberto Quintana, que era un professor que va morir, que me l'estimava molt, que s'ocupava de mi i de nois magrebís que no parlaven català, i en aquella aula l'Alberto em va entendre molt bé i em deixava estar al col·le de la manera que jo podia estar. I hi havia dies que m'enduia un coixí i dormia al final, o ens ficaven... Jo seguia una línia que era aprendre català directament. Ens ficaven pel·lícules en català pels nois magrebís, o jo què sé. I em vaig anar traient l'ESO 2 anys d'aquesta manera. Bàsicament sense fer el programa que tocava fer d'aprenentissatge.
0: Però tu vas arribar a sentir-te a dir és que potser no serveixo per res.
1: Sí,
0: dir, vas tenir aquesta sensació de buidor absoluta.
1: De buidor, vaig entrar en una crisi de salut mental heavy. Vaig estar medicat i tot, i va ser molt dur. El que passa que vaig trobar el teatre.
0: I molt bon acompanyament a casa. Vull dir, al final, que marca la línia entre estar on estàs o no ser-hi és qui tens al voltant.
1: Que sí, 100%. O sigui, jo podria no ser-hi. Jo podria haver-me matat, potser. Vaig arribar a moments molt tristos, molt... amb molt de por, molt de pànic, i un moment d'adolescència que no acabava d'entendre cap on anava o què podia... No era tant de buscar-li què seré jo de gran, sinó de trobar-li sentit a la vida real. Sí, sí, heavy.
0: Suposo que també, com ara deies, tenies els teus espais segurs, com quan estaves a l'habitació del teu millor amic i sonava aquesta cançó...
1: Sí, a l'Anin Kyoto d'Air.
0: Aquí somiàveu desperts, no?
1: Aquí somiàveu... És que en Lluís Tudela, la Paula, l'Anna, en Teixi, tots els meus amics. D'allà van ser un lloc, un refugi. Però en Lluís Tudela, que era el meu millor amic, on vaig trobar una connexió profunda, era un xaval molt sensible.
0: Per què dius era?
1: És.
0: Ah, val.
1: Perquè m'estic ficant en aquell moment. No, és viu.
0: Doncs escoltem una miqueta d'Air.

0: Alone in Kyoto sonant al llapis de memòria de l'actor Enrique Auqué, cançó publicada l'any 2003, que anys més tard va formar part de la banda sonora de Lost in Translation, que no sé si en el teu cas podríem dir Alone in l'Empordà.
1: Alone in l'Empordà.
0: Sí, quan tu eres adolescent l'Empordà potser no molava tant.
1: No, sempre li he trobat la gràcia a l'Empordà. És... sempre l'he estimat amb tot el meu cor. Però això... pues trencar una llança pels amics, que és, jo crec que és de les coses més importants. Jo no mai sé si és una casualitat o... jo crec que no, que de totes les persones que estàvem en aquell institut, perquè sí que l'Empordà passava, bueno, aquí es que també, que jo anava al col·le a Verges i després em vaig canviar a Torroella i era com marxar a Llunyíssim.
0: A un altre país.
1: A un altre país, quasi, quan tens 13 anys, 12 anys i te'n vas a... i jo era molt insegur, a la vegada que xulo, i em posava un paper, era...
0: bé, són armilles que ens hem posat.
1: Sí, sí, moltes armilles, i en Lluís sempre dic que em va saber triar i em va saber veure, i em va triar ell, jo crec, i jo li agrairé tota la vida. Seguim siguent ultraamics. Ara viu a Londres, però...
0: Tu tens l'afegit que crec que des de ben jove t'exigien tenir una vocació.
1: És una altra sort, aquesta. No és tant des de tan jove, però sí que el meu pare i la meva mare són gent que, a través de l'exemple, i també el meu pare ho diu molt, de prendre's en sèrio el que un fa, no? De que si trobes una passió i la tens, i un talent, doncs no sé si ets frívol amb ell, no? Portar-lo al màxim de les seves conseqüències, prendre-te-la en sèrio... sí. Jo això ho he explicat. O sigui, jo crec que l'insult més gran que pot dir el meu pare a casa és la frivolitat. La paraula frivolitat a casa meva és quasi un insult, el pitjor insult que et poden dir. I pues, aquesta és la religió de casa meva, d'alguna manera. Prendre-s'ho en sèrio.
0: Tu, mentre trobaves, perquè va arribar als 19 anys o així, vas fer, déu-n'hi-do, les cosetes que vas fer. Crec que fins i tot vas plantejar ser torero amb 13 a 14 anys.
1: No, mai.
0: O se te'n volien emportar a Extremadura.
1: Sí, perquè... això va passar una vegada que
0: tens meu... pinta recortador, tens físic.
1: Quique el Bombilla, no? Enrique l'Empordanès. No, això va ser que una vegada de petit, perquè... sí que sempre he tingut la sort que les coses se'm solen donar bé. Saps? A la que intento alguna cosa em sol sortir bé les coses. I me'n recordo una vegada que hi havia una gent que el meu pare els havia fet una casa i estaven fent la comunió de la seva filla, que després va passar a ser amiga meva, que van fer una cosa d'aquestes, que van fer com un tancat amb bales de palla i van portar unes vaquilles i es van ficar a torejar unes vaquilles, una cosa que mai havia vist a la meva vida. I hi va haver un moment que van dir si algun dels nens volia torejar, i jo, que era molt, molt, molt valent, vaig dir que sí, i ho vaig fer extremadament bé. O sigui, tinc un record com de dir, això se'm dona molt bé, saps? Del rotllo. Ara m'estava llegint el llibre del Nogales, del Charles Nogales, de... com es diu? Del Belmonte.
0: Del torero, sí. Del
1: i una mica, salvant moltíssim les distàncies, però em recordava com de... que em va quedar una cosa de dir, hòstia, això ha sigut molt, molt, molt adrenalínic. I em va sortir molt bé i em van fer junar allà davant del toro i tota una cosa molt brava, que després em va venir el senyor que ahir va dir que ell, que això que havia vist era una cosa excepcional i que jo havia de ser torero, i el meu pare no s'ho va prendre gens en sèrio i em va dir... hi havia un senyor baixet així amb una barruga aquí, que anava amb un camió que havia portat les vaquilles, i em va dir, doncs anem amb aquest senyor a Pamplona o a Extremadura, jo què sé.
0: I va dir no.
1: I aquí es va acabar. Aquí es va acabar la vida de torero i no m'hagués agradat dedicar-me a matar toros, la veritat.
0: Crec que en aquest batiburri del que parlem hi ha una persona molt important que cal citar, és de justícia, que és la Maria Carreter.
1: Maria Carreter.
0: Qui és la Maria Carreter?
1: Pues la Maria Carreter és la típica senyora empordanesa, de Verges, una senyora que vivia amb la seva germana, amb la Teresa, i que jo sempre els hi preguntava, perquè era molt curiós. I jo vaig passar moltes hores, la seva germana tenia una un local allà a l'entrada de casa seva, a la dreta, que era una sala petitíssima, del rotllo de 3x3, o de 3x2, o 2x2, potser. Hi havia una taula i tres cadires amb una tele així a dalt, i estava plena de senyores que ella cosia, els hi feia vestits a les dones del poble, aquelles bates florejades així llargues, amb una miqueta de cintura. I xerraven i jo em posava allà sempre i els anava a buscar sempre 100 pessetes i sempre rascava 100 pessetes d'alguna per anar a comprar xutxes i un croissant o alguna cosa així quan sortia del col·le. I jo sempre els preguntava que per què la Teia i la Ia, jo els deia Teia i Ia, no estaven casades i sempre em deien que la guerra els havia matat a tots. Jo mai sé, jo crec que podria inclús pensar que van morir verges, potser. Però la Ia em va fer d'àvia. Ella no tenia nets i estimava molt la meva família. I ella era de Cal Carretera, filla d'un carreter, es deia Maria Geli, en realitat. I ella em va cuidar d'una manera molt empordanesa, que és en presència i com una duresa carinyosa molt, molt, molt gustosa, molt, molt gustosa. Com... En aquell moment no era gustosa, però ara amb el record i la distància era una presència que et feia sentir segur, saps?
0: Estimat.
1: Estimat, sí. I la tinc en el record per sempre. És una dona que m'ha donat com un pilar, una cosa de... un lloc, no sé, com una dedicació molt, molt gustosa, d'amor, simplement perquè sí.
0: Altruista, sí.
1: Sí.
0: A la recerca del teu lloc al món, treballes una granja de xais, ets electricista, perquè després diguin que no tens endoll. És el xiste fàcil. Després te'n vas a Londres,
1: sí.
0: I quan tornes...
1: Entro al col·legi del teatre.
0: I allà ràpidament veus que és allà.
1: Jo tenia molta por, però sí que vaig donar-me compte que se'm donava molt bé. Que se'm donava bé, que m'ho passava bé i que per primera vegada a la vida hi havia algú que feia més ràpid i més bé, no sé si dir més bé, però que ho disfrutava potser més que els companys de la classe, que estava motivat, que em deien molt bé, que la gent volia triar-me a mi per formar part del grup.
0: Hi havia una cosa inexplicable, no? Jo no anava a la teva promoció, anava a una promoció més, però recordo que es parlava d'Enric Auqué, l'Enric Auqué, i al final nosaltres vèiem doncs, un noi amb xandall que anava per allà pululant, que no se sabia els textos, que això... I el veies fer un exercici i deies, què té aquest tio? O sigui, té una cosa que no s'aprèn. O sigui, després et pots perfilar, et pots esculpir, et pots modular.
1: Clar,
0: però hi havia una cosa allà...
1: Tan conscient no era d'aquesta percepció de mi allà.
0: Clar, des de fora era doncs, un noi alt, espigat, que va amunt i avall, que sempre va com tard als llocs. I recordo algun exercici que us vèiem a classe de veu i tal, i hi havia alguna cosa allà que i crec que ho deien els professors també, que no te l'ensenyen a una escola. Vull dir, o la tens o no la tens.
1: Sí, sí, no sé, jo em sento especialment dotat per fer aquest ofici. M'hi sento, hi ha alguna cosa d'una intuïció, una sensibilitat concreta, una cosa energètica com que trobo, que sé trobar, que la sé invocar. I la sé invocar com un miracle.
0: Que sense feina darrere,
1: clar, sí,
0: estaries a
1: 100%.
0: A la granja de xais, ara.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, sí, que talent en té molta gent, després l'has de saber cuidar, això és evident. I a mi me l'han ensenyat a cuidar a casa meva, és el que estava explicant abans. El podria cuidar molt més encara, vull dir...
0: Però això és l'art, no?, també, que sempre es pot millorar, sempre es pot perfeccionar.
1: Sí, clar, no sé, també vas creixent i vas veient, però sí, no sé, jo em vaig sentir per primera vegada dotat per fer alguna cosa, que... I aquesta, no sé si va venir primer el que estava dotat o el fet de sentir el reconeixement que no havia sentit mai en alguna cosa acadèmic o personal, en el sentit de... que em va motivar suficient com per tirar endavant, saps? No sé.
0: Sí, podríem dir que a les aules del Col·legi del Teatre l'Enric Auqué per fi va trobar il cielo in una stanza.
1: Il cielo in una stanza.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: Il Cielo in una stanza interpretada pel gran Gino Paoli, autor d'altres tamarros com el Senza Fine o Sapore di Sale, sonant a Llaves de memòria de l'Enric Auqué, que... per què rius?
1: Que no, parlo, tio, tio.
0: Amb aquesta cançó marxem a Itàlia.
1: Sí.
0: Què hi tens a Itàlia?
1: Amics, també, i jo crec que una altra vida vaig ser italià, jo. No sé, em torna boig Itàlia i la cultura italiana. No sé, a mi aquesta música, no sé com, és com... no puc resistir-la. O sigui, m'entra dins d'una manera com quasi res al món, t'ho juro, és com... No sé, em flipen, m'agraden molt i no sé què és. És com... és algo que no sé, que hi ha algú ja en mi que aquesta música m'atrau profundament, i és com tota la part romàntica també, no sé, aquests violins, aquestes balades increïbles, no sé.
0: Et veuries amb cor de fer una pel·lícula en italià?
1: M'encantaria fer una pel·lícula en italià. És el meu somni.
0: I tot i les traves de l'idioma,
1: sí,
0: et veus amb cor amb l'italià?
1: Sí, sí, sí, podria. Jo crec que podria.
0: Bueno,
1: sí, no sé si fent d'italià, però fent d'un personatge que viu allà. Sí, sí, seria el meu somni.
0: Tornant als inicis, debutes al 2009, no?, amb Dieta Mediterrània. És el primer que fas professionalment amb el Joaquim Oristrell.
1: Això ho vaig fer abans. Això va ser la primera experiència que vaig tindre a... Jo estava fent... La meva mare m'havia apuntat al timbal.
0: Sí.
1: I hi havia un càsting allà, i la secretària del timbal era amiga de... havia sigut alumna de la meva mare de dansa, i em va dir, Enric, hi ha aquest càsting, tal, presenta't. I vaig anar allà, m'han fet un càsting que havia d'explicar un xiste.
0: Això és abans del col·legi, del teatre.
1: Abans del col·legi, i vaig fer un personatge que tenia una frase, però jo estava del rotllo mega adolescent flipao, i vaig anar allà, i va ser una experiència jo mística, va ser com que vaig anar allà, molt de vergonya, vaig fer això, però estava malalt el dia que vaig anar, i em van pagar com molta pasta, saps? Vaig dir, uah, loco, jo vull fer això, saps? Així és com quan era adolescent, vaig dir, jo vull fer dedicar-me a això. I va ser com el ganxo que la meva mare va trobar el fet de... M'ha dit, mira, Enric, és una bona manera de guanyar-te la vida, ja ho has vist, i tal.
0: Ha dit una frase, mira.
1: És divertit, saps? I tal, i va dir... I després me'n vaig anar a Londres. I després a Londres...
0: És pre-Londres i tot.
1: Jo crec que és pre-Londres, ara no ho sé, però jo diria que és...
0: Clar, que es va estrenar el 2009 i el 2009 estaves a primer, crec.
1: Sí, sí, clar, és que això es va rodar un any abans, així. Sí, jo crec que va ser pre-Londres, després vaig anar a Londres, i la meva mare, quan jo estava a Londres amb la meva germana gran, la meva germana va trucar i va dir, l'Enric aquí no acabarà bé. I la meva mare em va trucar i em va dir, per què no vens i t'apuntes a estudiar teatre i tal? Li vaig dir, vinga, va.
0: En quin moment de la teva trajectòria, perquè vull dir, has fet moltes coses des d'aleshores, això que dèiem Dieta Mediterrània, teatre amb l'Oriol Brogi, el Lluís Pasqual, l'Ivan, sèries com el Cubala Moreno i Manchón, Cràxites, el Goya, amb quina hi ha Romata... En quin moment tu per fi tens la tranquil·litat de dir, vale, m'han comprat, ja no tinc a demostrar res a ningú constantment, que és una de les grans pors d'aquesta professió?
1: Jo diria que quan vaig començar a guanyar tots aquests premis, d'alguna manera.
0: Sí, a Hierro Mata, o amb el Gaudí...
1: És que, clar, jo l'any aquí a Hierro Mata vaig fer Quien a Hierro Mata i vaig fer Vida Perfecta.
0: Feroz, no?
1: I vaig guanyar com Gaudí, Feroz, Goya, Londres, vaig guanyar com mil coses i no sé, jo venia de fer teatre... Jo vaig saber que feia bé la meva feina quan vaig ser pare de la Carmela.
0: Sí, 2016.
1: 2015.
0: 15.
1: Quan vaig ser pare de la Carmela... Allà em va canviar alguna cosa metafísicament, en el qual, fluidianament, en el qual crec que vaig passar a ser el fill del meu pare i vaig passar a ser el pare de la Carmela, i aquest canvi em va ajudar a sentir que allò que jo sabia en el col·legi del teatre que a mi se'm donava bé, per primera vegada em vaig legitimar lo suficient com per, davant d'un director, davant d'un públic, de veritat, atrevir-me a proposar-ho. I a sentir que ho podia fer, que no era una... que ja no era un nen, que això anava en sèrio, i que em vaig atrevir a prendre-m'ho en sèrio, com vaig tenir la Carmela. Després, quan jo vaig sentir, i em vaig sentir ja com madur de poder fer aquest ofici, i després ja quan vaig començar a tenir tot aquest reconeixement, que es feia molt evident, vaig tenir el reconeixement que jo estava buscant d'alguna manera, perquè era com una certa venjança a tota aquesta cosa que he explicat fa un rato, a tot aquest pas.
0: Una redempció.
1: Sí, inclús venjança, eh? Hi havia un motor venjatiu en mi, de poder demostrar a tota aquesta gent que m'havia...
0: Però tu vas tenir professors que fossin cruels amb tu?
1: Jo em vaig sentir violentat en quant a que jo era un nen i ells eren adults, i jo em vaig sentir marginat i maltractat i poc entès, que no és la seva responsabilitat, no és la seva culpa, la seva responsabilitat com a professors potser sí, però vull dir que ja està, que no passa res, però sí que sentia que jo o jo volia demostrar alguna cosa d'alguna manera i vaig lluitar molt per demostrar-ho. Un cop ho vaig demostrar, vaig entendre que no havia canviat res, que no servia de res i també vaig entendre que aquest ofici anava de ser generós amb els personatges i les històries i a mi mateix, i no tant en demostrar res.
0: El que està clar és que pots tenir 15 Goyes i 8 Oscars, que als nens se'ls ha de dormir. Cada dia, siguis qui siguis.
1: Sí, segur.
0: Que ara està sonant de fons Brian Eno, que és un dels grans pioners de la música ambiental, i aquesta és una de les cançons que tu utilitzes per dormir
1: els meus fills,
0: a la Carmela i a l'Antonio.
1: Des de petits, els dos. La Carmela, quan no pot dormir, em diu, papa, posa'm el Brian Eno. Sí, és com... És la cançó que la fiques en bucle per durar com 17 minuts. Ho sé segur, perquè he estat escoltant-la així, en bucle, així, al llit, a punt de dormir-me. Si no exagero, unes...
0: Aconsegueixes no dormir-te quan adorms els nens?
1: Aconsegueixo no dormir-me... Ara els meus fills ja es dormen sols. Però quan hi ha un moment que tenen els nens, que el moment en què ells moren, no? Moren de...
0: Sí, cauen.
1: No s'atreveixen a caure. En aquell moment jo crec que es desprenen una cosa estranya que és que et fa dormir. Just jo quan m'he trobat allò, estic allà i sento l'inquietud d'ells, vas notant, escoltant el Brian Eno, i estàs així. I hi ha un moment que tu no saps com, que estàs mega despert, tu fas com... i t'agafa com un...
0: Sí, no, caus.
1: I comences com a caure i de sobte, clar, que agafes consciència i dius, ah, això és que s'ha adormit. I mires i està adormit. I és una cosa que m'ha contagiat ell, 100%, o ella, segur.
0: Jo t'he de dir que jo m'adormo abans que els meus fills quan es dormen i ja quan em desperto ja estan fregits.
1: Ja està fregit, això també està clar.
0: Bueno, però jo faig servir el Pop Estrellitas i tu el Brian Eno.

0: Aixeca, Roger, que o parlo o caiem aquí.
1: O
0: els teus fills són nens de ciutat o...?
1: Són nens de ciutat, urbanites a muerte.
0: I tu, que ets rural,
1: és una,
0: com ho portes?
1: És un dol que tinc que passar, però ja està fet. Ja no...
0: Però els hi fas proselitisme a l'Empordà?
1: No, els porto molt totes les vacances, els cap de setmana, i allà ja... Bueno, ja lo huelen, vull dir, la caramela, arribem allà, surt de casa i... A vegades em truca, estic sopant a casa, no sé qui, s'ha anat a les 10 del matí.
0: Saps? I dius, és això.
1: És això.
0: Clar. És exactament això el que volia.
1: Clar, si aquí a Barcelona estan tutelats tota l'estona. I al final, descobrir el joc sol... És una altra manera, però descobrir el joc sol al final és el teu quarto i la Carmela ho odia, això, i no ho fa. Bueno, ho odia, no li surt. Està sola al seu quarto fent coses, és a dir, tot el rato està amb mi, intentant, o busca xarxa al parc després de sortir del col·le a Glòries, o jo què sé, vas fent coses, i jo què sé, però, clar, qui t'agafa el nen i te'l porta així cada semàfor pot ser cada matí.
0: Sí, exacte, o t'escagressin al parc.
1: No, això no, tio. Jo confio en que no hi ha segrestades furgonetes blanques, no?
0: No ho sé. Deies fa uns mesos a La Revuelta que la Carmela et cau superbé. El que no sé si estàs preparat pel dia que tu no li caiguis tan bé, que és un procés natural,
1: ja,
0: que és quan,
1: no, no estic gens,
0: quan matem el pare,
1: ja,
0: l'adolescència.
1: Ara estic en un moment mega heavy de que estic més nerviós que mai, tio. Més nerviós que mai, perquè es barallen molt entre ells, porten 6 anys, i estic allà i crido últimament. I no m'agrada gens. Però dic, i arribo a casa dient, vinga, Enric, avui no t'enfadis. I arriba un moment que no sé què em desperten a dintre, que fot un crític, prou, ja! Vinga, ja, que he dit 6 vegades a la dutxa, 6 vegades!
0: Només 6, dius, tu?
1: Ja està, a partir de les 6 ja fot un crit, saps?
0: És que la criança positiva té...
1: No, he agafat ara...
0: Té lagunes.
1: Avui, ara a les 4, tinc la meva primera sessió amb una psicòloga que m'ajudarà. Perquè està començant, la Carmela té 10, comença a notar una preadolescència...
0: És que comença abans, ara, la preadolescència.
1: I jo dic, si mira, si segueix això, si jo segueixo així, després de tot el guai que ha sigut fins ara... Si jo em converteixo en un pare cridaner, que és el que vull evitar perquè no ho vull per res del món, ara ve l'adolescència i tindrem una relació de merda. O sigui, o fico ara mateix remei a això i busques ajuda, perquè està claríssim que no ho estàs sabent fer, perquè no estic sabent ficar bé els límits, em poso nerviós... Necessito eines, i no les tinc. Pare, estic separat i soc pare solter, o sigui, estic sol amb els dos, saps? I que és com... Necessito ajuda, i l'he demanat. O sigui, que tots els pares que estigueu així, demaneu ajuda i no seguiu amb la dinàmica dels crits.
0: Doncs no deixem la família, perquè ha arribat l'hora de que soni el grup de punk, Enemic Interior, i esperem, sisplau, per favor, que no se'ns mori cap iaia pel camí. Fot-li, Roger.

0: camisa de força d'Enemic Interior, sonar a Llapis d'Amor i a l'Enric Auqué, un grup que, com dèiem, doncs, és molt familiar.
1: És molt familiar perquè és el meu cunyat, és el cantant baixista d'aquest grup de hardcore punk d'aquí a Barcelona. De...
0: Quin cunyat? Clar, és que aquí hi ha un tema.
1: Sergi Vilaborí.
0: Ah, val. Perquè tens uns quants cunyats.
1: Tinc dos. És la parella de la meva germana Anna, una gran persona, l'Anna i el Sergi, i bàsicament estic fent promoció de...
0: Ens has colat, aquesta,
1: no, però és un grup increïble, eh? És un dels millors grups de punk de panorama de Barcelona i d'Espanya, i estan allà, estan molt tops. O sigui, no, ells no estan fent negoci amb la música, ells ho fan perquè els hi mou el punk, però que és un grup molt, molt on. Molt...
0: Vas a concerts? Són un show, eh, aquest tipus de concerts,
1: sí,
0: que van tirant-se al públic, vull dir, déu-n'hi-do, eh?
1: S'ho passen bé.
0: Sí, sí. Som un programa de contrastos i acabarem amb Ryuichi Sakamoto. Ryuichi però abans d'això, què tens entre mans professionalment ara, Enric?
1: Pues tinc bastantes coses, moltes que no es poden parlar per no agafar-les.
0: Sí, hi ha com un secretisme en la professió.
1: Ja, perquè es firmen contractes, sí. I aquestes coses. Després d'altres que estem aixecant jo i persones, idees.
0: Estàs aixecant un persones, és algú que em deixa més tranquil, que no sigui en flamencs.
1: Amb plexiglàs. No, bueno, sí, és que hi ha tot d'idees. També aixecar una pel·lícula és molt llarg. Vull dir, des que tens la idea, l'escrius i busques qui la finança i tot plegat. Vam passar 6 anys, 5 anys, i estem amb uns quants projectes d'aquests. Després estic ara mateix rodant Cronos, que és una pel·lícula que va sobre els atemptats de la Rambla, del 2017, i que és una cronologia d'un estudi periodístic que es va fer sobre tot el procediment, hora per hora, de com va anar. Des del començament del moment fatídic en què la furgoneta es fica mig a la Rambla, fins que atrapen el terrorista i és aquest, tot aquest seguit de moments. I el meu personatge faig el responsable de resposta ràpida al cap dels Mossos d'Esquadra, el que munta tot el lloc de comandament dels Mossos i que et pren les decisions i activa el pla Cronos, i és la persona que està de responsable de la búsqueda i captura i que no hi hagi més atemptats a partir de que es fa l'avistament.
0: L'Enric Auqué fent de mosso, qui t'ha vist?
1: Sí,
0: qui et veu? Va, acabem amb Ryuichi Sakamoto. Enric, ha sigut un plaer tornar-te a veure i conèixer-te més a través de les teves cançons.
1: Que bé.
0: M'ha agradat
1: molt. No, dic que m'ha agradat molt el programa. Ha sigut molt maco. Ryuichi Sakamoto, això és la bondat. Aquesta no sé, ja, em dona un... Em fa confiar en el món, aquesta cançó.
0: Doncs anem a confiar en Merry Christmas, Mr. Lawrence, i hem de tallar ja, o parlaràs amb el Franzino ja.
1: Ah, vale.
0: Està a punt de començar.
1: Moltes gràcies.

0: Quantes vegades, mentre passejàveu pel carrer, feinejàveu a casa o esperàveu l'autobús, us heu posat inconscientment a cantar una cançó? I per més anys que faci que la coneixeu, i tot i que faci temps que no l'escolteu, recordeu la lletra perfectament. Guillem Delso, com estàs? T'ha passat a tu?
1: Bona tarda, m'ha passat. M'ha passat amb les cançons de les que parlarem avui, perquè aquest magnetisme que té la música, que pot semblar aleatori, pot semblar poc útil, pot tenir un rèdit educatiu. Escolteu això.

0: Ja m'hagués agradat a mi aprendre amb la taula del nou amb aquest ritme. Glòria Mitjana, psicòloga i professora i creadora de Cookies Music. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què acabem d'escoltar? Què és això?
1: Això és un trosset, un fragment de la cançó de la taula del nou. De la taula de multiplicar, que cada vegada costa més que s'aprenguin i les tinguin dominades, doncs és un petit fragment d'això, perquè es pugui automatitzar, sortir ràpidament i la música té aquest poder evocatiu molt, molt interessant i molt bo, i per tant aprendre-les cantant és divertit i té molt rèdit, com deia el
0: Guillem. Sí, que és una petita cançó d'un gran projecte, que estem parlant del projecte Cookies Music. Què és Cookies Music? Millor que ho expliquis tu que nosaltres.
1: Vale. Cookies Music és una gran biblioteca de cançons pensada per treballar tots els sabers curriculars, tots els continguts curriculars d'educació infantil i d'educació primària. I està organitzada com una gran biblioteca que es pot usar de forma lliure, o també hi ha tota una programació proposada per anar seqüenciant en cada curs doncs, les cançons que toca en funció dels aprenentatges i posant també molt èmfasi en tot el domini del llenguatge.
0: És a dir, com una llista de reproducció, com si la tinguéssim a les nostres llistes, que ens la posem per córrer, doncs aquesta per aprendre, no?
1: Exacte, cada 15 dies doncs canviem la llista i anem aprenent.
0: Tu ets psicòloga. Al principi ho dèiem, les cançons se'ns queden a la memòria i pot passar molts anys que les podem tornar a repetir. Per què ens passa això? Què passa al nostre cap?
1: Bueno, la música és superpotent pel cervell. De fet, els neurocientífics sempre diuen quan posem algú a dintre d'una ressonància magnètica i a música, o sigui, el cervell fa focs artificials, no? Perquè s'activen moltes àrees cerebrals alhora. Toca la part més del cervell reptilià, la part emocional, que ens ajuda moltíssim a aprendre, perquè quan lliguem emoció i aprenentatge, doncs les coses se'ns queden molt més. També la part motriu, no? Sentim una cançó i ens posàvem tots aquí a l'estudi a ballar, no? Doncs una mica la idea és aquesta, de que toca i anima moltes àrees del cervell, de forma que afavoreix molt la connexió de les sinapsis cerebrals i també que el cervell es vagi preparant pels aprenentatges futurs. O sigui, la música no només ens serveix per avui aprendre la taula del nou, sinó que ens estructura el cervell perquè els aprenentatges que fem a futur entrin molt millor.
2: I això ens passa a grans i a petits, però sobretot els hi passa als infants?
1: Ens passa a tots, perquè el cervell és neuroplàstic i, per tant, la música sempre ajuda i estimula moltíssim. Si voleu fer un exercici cerebral de primer nivell, toqueu un instrument. O sigui, és l'exercici més complex que hi ha a nivell cerebral. I, a més, els nens, sobretot de 0 a 7 anys, l'estimulació en música hauria de ser central. O sigui, si sentiu el David Bueno, sempre diu que els nens haurien de cantar i ballar, cantar i ballar. Per què? Perquè ens ajuda a estructurar tota la xarxa sinàptica del cap i això permet doncs, que els aprenentatges funcionin molt millor.
0: És que a mi, quan em va arribar el tema, em va recordar molt a una escena que em va quedar de petita de la sèrie Hannah Montana, on la Miley, que és la protagonista, li costa molt una assignatura d'anatomia. S'ha d'aprendre tots els ossos del cos i li costa molt. I ho fa amb una cançó i una coreografia.
3: Después mi peroné, según el texto es, luego mi tibia, que no es de mímica. Y si subimos mejor, rotula, ese es mi extremo inferior. Los huesos bailando, lo estoy...
0: Clar, tu deies, serveix per aprendre, per aprendre els continguts, però també per estructurar el cervell. Això ha sigut sempre així? O és una com ho descobriu, això? En quin moment us n'adoneu que això funciona així i engegueu aquest projecte?
1: Bueno, nosaltres fa molts anys que sabem que funciona així. De fet, la neurociència cada vegada reafirma més tot això. O sigui, intuïtivament, les mestres més antigues totes cantaven. Cantaven cantarelles. De fet, a vegades quan anem a les escoles ens diuen «Apa, però si això és el que jo feia i funcionava!» Dius «Ai, per què m'heu deixat de fer-ho?» No? Aleshores, el projecte neix una mica d'això, de veure que s'està perdent una cosa de primer nivell, veure que hi ha molta dificultat a l'escola i dir, ostres, com és que la música... De fet, la música és tan important a nivell cerebral que es va crear l'especialista de música. Però clar, al crear l'especialista...
0: Es va com aïllar, no?, la música.
1: Es va aïllar i la van deixar l'especialista. I el profe general va deixar de treballar de forma constant en música. Aleshores, això permet tenir un repertori i també hi ha l'estigma aquest de molta gent de jo no m'atreveixo, desafino, aquestes coses que corren, aquests mantres que corren pels col·les. I aleshores vam dir, doncs fem una cosa ben feta, ben pensada, ben estructurada perquè es pugui treballar a l'aula.
0: Ara mencionaves les mestres. De fet, ens està escoltant la Laura Damuth, professora de cicle mitjà a l'Escola Concertada Enric Osó, a Bellvitge. Laura, hola, com estàs?
4: Hola, bona tarda.
0: Et sona aquesta cançó que estàvem escoltant del no, no, no, ja me l'he pres.
4: I tant, i tant, i tant. Mira, m'ha portat molts records d'aquest curs a la meva aula. I tant que sí. L'he treballat molt, aquesta cançó.
0: És que ara t'anava a preguntar, tu has utilitzat les cançons de Cookies Music. Com ha anat, com ha estat aquest primer any utilitzant-les?
4: Pues mira, com dius, ha estat el primer any, el primer curs que ho hem fet. Jo ho he fet concretament en les dues aules de tercer i per mi ha estat una experiència molt positiva, perquè tal i com diu la Glòria, doncs clar, a partir de la música doncs activa tot el tema de la motivació. Després també hem estat treballant, a part de la cançó, de cantar-la, doncs també tot el tema del moviment, de ballar-la, de fer jocs amb moviment, amb mímica, i tot això potencia molt més també l'aprenentatge.
0: Clar, és que em puc imaginar els alumnes anant cantant les cançons per tota l'escola. Com han reaccionat ells? Els hi ha agradat?
4: Molt. Mira, els hi ha agradat moltíssim. De fet, ara recordava una anècdota amb una cançó que comença el curs, que la vaig posar a inicis de setembre. I, bueno, la vam aprendre, la vam cantar, la vam ballar, i després ja no l'havíem tornat a posar, no la vam posar aquesta mai més. I al final de curs ens quedaven l'últim dia 10 minutets per allà, i els hi vaig dir, vinga, va, posem una cançó i ens acomiadem ballant. I jo pensava, doncs mira, em demanaran alguna d'aquestes modernes d'avui en dia i tal. No, no, em van demanar el comença el curs. I deia, però si és que acabem el curs, no? I em deien, bueno, fem el dia al revés. Igualment la posem, no? Llavors vam tenir un anclatge, un vincle molt emocional amb aquesta cançó.
0: Clar, ells només volien recuperar aquella cançó que van escoltar el primer dia i com es van sentir.
4: Sí, molt bé. La veritat que molt bé, molt bé. Els hi ha agradat molt i, a més, l'experiència ha estat molt bona a nivell d'aprenentatges, també. Recordo una altra vegada que, per exemple, estava corregint jo unes redaccions i, bueno, el típic que vas corregint algunes faltes d'ortografia, les més bàsiques, perquè vagin aprenent, i com que ja havíem treballat la cançó dels plurals, que els plurals acabaven en ES i aquesta norma ortogràfica ja se la sabien, però igualment a l'hora de posar-la en pràctica, a l'hora d'escriure, doncs se n'obliguen, i això és el més normal del món al tercer, no? Doncs recordo que quan els deia, ei, mira, vigila, que aquí no has posat ES, doncs anaven al seu lloc a corregir-lo cantant la cançó dels plurals, no? Per tant, fan un anclatge molt bo amb tot això, i tant.
0: I ara, Laura, a les aules, que hi ha molta diversitat amb persones amb necessitats específiques de suport educatiu, amb dificultats d'aprenentatge, també funciona per aquests nens i nenes?
4: Molt, molt. Mira, precisament aquest curs tenim un grup bastant divers, amb molta diversitat, i tenim un nen en concret que té TEA, i a mi precisament em preocupava molt al començament de curs, perquè és un nen que desconnecta bastant dels aprenentatges acadèmics, que té uns interessos molt restringits, i bueno, els seus interessos eren una mica camions, cotxes, excavadores, i d'aquí no el trèiem, no? I a més sempre estava amb el seu lliure d'excavadores allà capficat, no? I jo deia, mare meva, jo com connectaré amb aquest nen? Doncs, bueno, tinc un record molt bo de que quan jo entrava a la classe, com que ell ja sabia que jo a la seva classe entrava a fer Cookies Music, doncs m'agafava pòsits que tenia a la taula i a cada pòsit m'escrivia un títol d'una cançó. I llavors me les posava en l'ordre que volia que jo li posés les cançons. I llavors jo normalment li deia, vinga, va, doncs et poses a l'ordinador, i ell era el que em posava les cançons. I de vegades, que estava capficat allà amb el seu llibre, quan jo col·locava la cançó directament s'aixecava, cantava, ballava. O sigui, ha sigut una forma a través de la música de poder arribar amb ell i connectar molt bé. Inclús hi havia dies que jo entrava a l'aula i s'asseia a les grades que tenim dintre de la classe, que és on es preparaven tots per escoltar les cançons. Doncs ell, sense dir-li res, s'aixecava i s'anava allà, en plan, estic aquí preparat perquè em posis la música.
0: Estava,
4: no?
0: Motivadíssim.
4: Sí, ha estat una experiència molt bona. Que motivadíssim, bé. La veritat és que sí.
0: Glòria, vosaltres...
4: I el tema de les... Digues.
0: No, perdona, acaba, Laura.
4: No, res, que en el tema de les taules de multiplicar volia comentar que també ha estat superpositiu, perquè a matemàtiques una mica què fem a tercer és que és el curs per excel·lència d'aprendre les taules de multiplicar.
0: I
4: llavors una mica, doncs, primer les construïm entre tots, busquem patrons, en plan, doncs, si fem la del 2, doncs, comptem de 2 en 2, o veiem que tots els resultats són parells. I per últim fem l'associació d'idees, per crear noves connexions. Doncs la taula del 4, per exemple, és el doble de la del 2, no? I ho treballem tot així, però clar, ens faltava la part memorística, perquè al final se les han d'aprendre com tota la vida. Per molt que busquis patrons, per molt que les treballis, igualment tens aquesta part de memòria que l'has de treballar. I aquí ens ha ajudat molt les cançons de Cookies Music.
0: Clar, és que, Glòria, o sigui, ara deia, no, hi ha mil coses, hi ha mil mètodes per ensenyar. En aquest sentit, en el vostre projecte, hi ha les cançons, però hi ha també un mètode que s'ha de seguir per aplicar-les, o cada maestrillo tiene su librillo, no?, que diuen.
1: Clar, a veure, com que cada maestrillo tiene su librillo, nosaltres això ho respectem moltíssim, ¿vale? El que donem és com moltes opcions de treballar de forma diferent. Cada cançó té una guia didàctica per seguir i per anar agafant idees com les que explicava la Laura de poder-ho treballar a classe. Després també tenim aquestes llistes proposades, aquestes programacions seqüenciades i proposades per dir, mira, si no estic molt inspirat, vaig allà i em poso la llista de la setmana o de la quinzena i ja puc anar tirant amb això. També depèn del nivell educatiu de cada un dels nens. Hi ha cançons que són pròpiament la cançó és l'exercici, o sigui que, per exemple, una percepció auditiva, doncs unes campanes que sonen, quantes campanes sonen? Una, dues, tres, clar. Doncs aleshores ja això és el propi exercici, no? O sigui, una mica hi ha com diferents opcions per treballar, però sempre deixant llibertat també al professorat. Hi ha una guia proposada i després una possibilitat d'usar-ho lliure. I després nosaltres tenim una metodologia proposada que és treballar 3-4 cançons a la setmana, tampoc complicar-nos la vida, menys de 10 minuts, ¿vale? Perquè sabem la complexitat de les escoles que ara una mica la Laura l'apuntava, i aleshores treballant 3-4 cançons a la setmana estem treballant 700 paraules en un curs i 200 estructures lingüístiques. Pensem que a Catalunya hi ha un volum d'alumnat altíssim que no parla català.
0: Clar, també és una eina, no?, per aprendre català.
1: És una eina brutal. Hi ha un bloc sencer de cançó d'acollida perquè els nens, tant si són catalans com si són de fora, puguin aprendre ràpidament paraules en català i amb presentació, repetició. O sigui, agafem molt la base de neurociència per després aplicar-ho a les cançons.
0: A quantes escoles esteu ara?
1: Unes 42 escoles.
0: I les famílies ho poden fer

0: castellà i de català només l'utilitzen quan estan a la classe amb els profes, perquè entre ells, a l'hora del pati, en moltes situacions dintre de l'escola mateixa, entre ells es relacionen en castellà. Llavors, clar, tenen molt poquet vocabulari. I en això també ens ha funcionat superbé Cookies Music, perquè amb cada cançó que fèiem sempre hi havia algunes paraules noves que no coneixien. Llavors és com una finestra, no?, que estan exposats a adquirir nou vocabulari, que ha anat superbé. Mm-hmm. I especialment pels nens de nouvinguda també del català, que parlaven altre idioma, doncs evidentment per aquests també.
1: Mm-hmm. I tu recomanaries també treballar-ho a casa, més enllà de l'aula, pels teus alumnes i les teves famílies?
0: Sí, i tant. De fet, nosaltres a la nostra escola ho hem fet així. Totes les cançons, no hem posat totes les cançons a l'abast dels pares a la vegada, sinó que les cançons que anàvem treballant nosaltres primer a classe perquè fos novetat, per la motivació, i segons el temari que anàvem fent, doncs després les penjaven a la plataforma perquè els pares també poguessin accedir. Uh-huh. Amb aquestes que parlàvem de les taules de multiplicar, per exemple, conforme anàvem treballant, anàvem col·locant a la plataforma. Uh-huh. Exacte.
1: I l'any que ve repetiràs? Uh-huh.
0: I tant, i tant. Bueno, si no, se m'enfaden els meus alumnes, com no repeteixi.
1: Home, i tant. I Glòria, vosaltres seguireu creixent? Hi ha projecte per fer noves cançons?
2: Sí, i tant. Nosaltres estem molt a les escoles, i anem molt, i escoltem sempre les peticions dels mestres. I, de fet, el projecte ha anat creixent amb les seves peticions. Vam fer un inici d'un pilot amb col·les de tot Catalunya, també fixant-nos en els que tenen molta complexitat, perquè volem arribar a ells especialment, a tots, però amb ells especialment. I, per exemple, ens van demanar que il·lustréssim les cançons, les vam il·lustrar, ens van comentar la dificultat lingüística que tenen a les escoles, i hem fet un bloc sencer de pràxies i de consciència fonològica, de vocabulari pels nens nouvinguts, posem molt pes a tot el tema lingüístic perquè sabem que és un dels grans temes que tenen sobre la taula els professors i no saben molt bé com poder-lo treballar i tenen pocs recursos en català. Uh-huh. I també que afavoreixin l'ús social del català, no només que el parli el profe. Una vegada vaig anar a una escola i em ve un nen corrents i veig que va la mestra i diu: «Senyor, senyor, hay una senyora que habla como tú». Ostres!
1: Doncs tant de bo de canvi. Si hi ha escoles que ara mateix estan plantejant com fer la programació l'any vinent, doncs que es posin en contacte amb vosaltres, Cookies, amb kmusic.com, suposo.
2: .com, sí.
1: I que us escriguin i es posin en contacte. Fantàstic.
2: Perfecte, moltes
1: Glòria
2: gràcies.
1: Glòria Mitjana, psicòloga, professora i creadora de Cookies Music, moltes gràcies. I Laura Damuth, professora de l'Institut i Escola en Rigorós de Bellvitge, gràcies també per estar les dues al balcó i seguir omplint les aules de cançons.
0: Vosaltres.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Del seu, què més recollim del dia?
1: Avui hem conegut més detalls sobre l'assassinat masclista de la Kimberly, una dona de 32 anys que va morir al maig a mans de la seva parella a la plaça Josep Tarradellas de Figueres i a plena llum del dia. Ja sabíem que abans de matar-la l'home havia estat detingut per agredir-la brutalment i amenaçar-la fins en dues ocasions, però la història no s'acaba aquí. Carles Couso, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Avui hem sabut que l'individu, mentre estava detingut, va dir al policia que el vigilava que quan sortís de la garjola mataria la seva parella.
2: Sí, i hem de l'estat policial del que ha avançat 3CAT i que també hem consultat des de Ser Catalunya es desprèn que, a més d'haver reincidit i haver-se saltat l'ordre d'allunyament, el detingut tenia antecedents per violència contra la dona amb altres víctimes. D'una banda, té diverses condemnes fermes a presó i de l'altra, els Mossos l'han detingut fins a 26 vegades des de l'any 1998 i bona part d'aquests casos estan relacionats amb violència masclista. A més, els investigadors fan constar en aquest atestat que la primera agressió de diumenge, que l'agressor, un cop hagués estat detingut, a les garjoles de la comissaria va manifestar que, quan sortís en llibertat, com deies, la mataria. Amb tots aquests elements, la fiscalia, que era l'única acusació que hi havia, la víctima encara no tenia advocat, no va demanar prendre cap mesura cautelar, com per exemple la presó provisional.
1: Fem un repàs, Couso, del desenllaç del cas, del que ja vam etiquetat en el seu moment i avui es confirma la crònica d'una mort anunciada, en el que està clar que alguna cosa va fallar.
2: Sí, la seqüència dels fets, Guillem, és la següent. Diumenge 17 de maig, els Mossos detenen l'home per maltractament i amenaces. Dilluns 18 de maig, se celebra un judici ràpid on l'agressor reconeix els fets i accepta una pena de 6 mesos de presó. Una pena que queda suspesa durant 2 anys amb la condició de no tornar a delinquir. I

0: El jutge de violència contra la dona li imposa un ordre d'allunyament de la víctima, tal com ella havia demanat. Ell surt en llibertat i hores després torna a agredir-la. Ho fa, ens expliquen fonts policials, de forma molt bèstia, amb molta violència. Els Mossos el tornen a detenir per maltractaments i trencament de la condemna que li havien imposat des dels jutjats poques hores abans. El cas va parar llavors al jutjat de Guàrdia de Figueres, és un cap de setmana, on se cita la dona per a l'endemà, dimarts, perquè el forense l'explori i ratifiqui la denúncia. I dimarts 19 de maig la dona no es presenta al jutjat, s'equivoca de sala, ens diu gent del seu entorn, i la fiscalia, davant d'aquest escenari, no demana mesures cautelars contra l'agressor i el jutge deixa l'home en llibertat provisional. Al migdia, l'agressor surt lliure dels jutjats i al cap de poquíssimes hores la mata amb un ganivet de grans dimensions enmig d'una plaça de Figueres. I des de llavors, la família de la noia reclama que s'investigui a fons què va fallar, ja que els Mossos havien detingut l'home de 48 anys dues vegades, dos dies abans per haver-la agredit, i en la segona agressió, tot i saltar-se l'ordre d'allunyament i haver reincidit, va quedar en llibertat provisional.
1: La fiscalia, però, que era l'única acusació que hi havia, no va demanar prendre cap mesura cautelar, com podria ser la presó provisional. Per què?
0: Doncs fons de la fiscalia ens expliquen que no estan contents de l'actuació de la fiscal i afirmen que és qüestionable que no demanés mesures cautelars. Tot i això, eviten parlar d'errada i apunten també cap al jutge. Segons ha explicat 3CAT, a la Junta de Fiscals de la demarcació de Girona, gairebé un mes després del crim, es va afegir un punt a l'ordre del dia sobre aquesta qüestió, sobre aquest cas, per reflexionar si des de l'administració de justícia es va fer tot el possible per protegir la víctima i què s'ha de fer, si ja s'ha de fer algun pas per millorar. En aquella reunió es va demanar als fiscals ser més curosos i estar més atents en casos com el de la Kimberly. A la Junta, de fet, es va acordar que s'havien d'esgotar totes les vies per localitzar una víctima quan no vagi a la declaració judicial i esbrinar les raons per les quals no hi ha anat. Per tant, Guillem, la fiscalia diu que no hi ha hagut errada, però si a la Junta de Fiscals diuen que s'han d'esbrinar les raons, que s'ha d'insistir més, és que alguna cosa la fiscalia, evidentment, no va fer bé.
1: Doncs déu-n'hi-do quin cas, el continuarem seguint. Gràcies, Carles.
0: Una abraçada.
1: I en matèria judicial, avui l'empresari Julio Martínez ha ratificat davant l'Audiència Nacional que José Luis Rodríguez Zapatero va mediar pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però no ha aclarit amb qui es va posar en contacte per aconseguir l'ajut ni quants diners va cobrar. Segons fonts jurídiques presents a l'interrogatori, Martínez ha declarat exactament el mateix que va exposar en l'escrit que va enviar aquest dilluns al jutge i ha confirmat que va ser Zapatero qui va marcar els passos a seguir per aconseguir finançament per l'aerolínia. El govern espanyol, en paraules de la portaveu Elma Saiz, continúa defensant la presumpció d'innocència de l'expresident.
2: El propósito es muy sencillo, es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
1: I el Consell de Ministres ha aprovat aquest matí el projecte de llei del tabac. La reforma prohibirà fumar en terrasses de bars i restaurants, platges o instal·lacions esportives. Mònica García és la ministra de Sanitat. La llei afectarà també els menors d'edat perquè fins ara només estava prohibida la venda a aquest col·lectiu, però ara tindran prohibit fumar. Si ho fan, les sancions pujaran per sobre dels 200 euros. La reforma també estén a les cigarretes electròniques i altres productes relacionats les mateixes limitacions de consum previstes per al tabac. Amb tot, la llei encara ha de passar pel Congrés dels Diputats i aconseguir majoria parlamentària per ser una realitat.
3: Doncs ho seguirem. I els esports, ara que ja s'ha acabat el Mundial, avui tornem a tenir graderia amb la meva estimadíssima Núria Vilamala.
4: Què tal, Laura? Quin plaer saludar-te.
3: Home, és que has tornat de vacances, estàs relaxada
4: sí.
3: I ara et toca treballar una altra vegada.
4: Sí, i s'ha acabat el Mundial, però avui encara parlarem una mica
3: una
4: del
3: mica
4: Mundial.
3: De
4: avui, sí, avui encara podem arrossegar una mica.
3: Què ens explicaràs, va?
4: Mira, avui trucarem al Fermín Suárez, és el nostre expert en futbol internacional juntament amb el Bruno, i farem una mica de radiografia del Mundial per saber quins jugadors l'han sorprès més, la selecció revelació, i analitzarem una mica el Mundial, no només en clau Espanya, que està la campiona, sinó més en clau general, i evidentment, Laura, també estarem pendents de l'actualitat. Juga un amistós l'Espanyol, en horari graderia, per tant, també estarem pendents del que faci l'Espanyol, i també pendents de quan el Barça oficialitza DM, que ja fa dies que està per Barcelona.
3: Sí, va anunciar aquí que havia arribat a l'aeroport,
4: sí, però la burocràcia va a poc a poc.
3: Bueno, ja passa. Jo vull saber si parlareu de la cirurgia estètica de Vinícius.
4: Oh. No ho tenia previst. Però clar, mira, no m'ho apunto com
3: apunta
4: un bon tema.
3: Apunta tu, que sí. Crec que és un bon tema, que s'ha fet una harmonització de la barbeta.
4: Sí, no, no. De fet, he vist a Twitter, hi havia algun mem, saps allò de quan l'iPhone es desbloqueja la pantalla amb el reconeixement facial, que ell, clar, amb el canvi que ha fet, potser no el reconeixeria.
1: Però està més guapo, eh?
4: Anar està més guapo, jo estic d'acord.
3: A mi m'han dit que no, que havia envellit. No he vist la foto. No,
4: a mi
3: no
4: m'agrada més.
1: A mi també m'agrada més.
3: Vale, doncs, si us
4: hauràs de buscar la foto
3: ja
4: i demà ens dius a veure què et sembla.
3: Fantàstic, així ho farem. Gràcies, Núria.
4: Fins ara, Laura.
3: De nou. I saltem de Núria a Núria, perquè anem al temps. Núria Seró, bona tarda.
5: Molt bona tarda.
3: Tu parlaràs de la cirurgia de Vinícius o no?
5: No, ara tinc inquietud per buscar-la. No sabia. Desconeixo tot això. No, ho buscaré.
3: Ara ho farem. Mira, avui parlava amb una amiga al matí, l'Amparo de la Treva, que em deia, avui diuen que comença la nova onada de calor. Però ella em deia, però si no hem sortit de cap onada de calor.
5: No, la sensació és que estem en bucle, en unes
3: Totalment.
5: Temperatures que no són normals. De fet, ja vam parlar la setmana passada i és que continuem amb temperatures extremadament altes per l'època de l'any. Sí, és veritat que hi ha dies aquest estiu que no s'arriben als llindars perquè sigui onada de calor, però continuem amb temperatures molt altes. Sí, és veritat que avui s'han tornat a superar els 40 graus, per exemple, a Cardona, però t'he de dir que hi ha llum al final del túnel. El cap de setmana baixaran les temperatures, fins i tot he de dir que les temperatures estaran inclús una mica per sota del que serien habituals.
3: Oh, que bé! Jo t'he de dir que el cap de setmana me'n vaig, fujo a la muntanya i he mirat al poble on estaré la temperatura a la nit, 15 graus.
5: I plores de felicitat.
3: Home, i tant, no puc estar més contenta. Però demà sí que baixen una mica, també, no?
5: Sí, però el descens de demà serà puntual. Per exemple, anem a ficar números a tot això. A Barcelona s'assoliran demà 33 graus, 32 a Tarragona, 35 a Girona, 38 a Lleida. Però aquest descens diem que serà puntual perquè agafarà una miqueta d'empenta per poder pujar al llarg dels pròxims dies. I dijous, per exemple, a Lleida ja es superaran els 40 i s'espera una màxima de 42. Però dèiem que aniran baixant les temperatures i anem a ficar números a Lleida. Per exemple, divendres la màxima serà 40, continuem suant la gota gorda, dissabte 36, però diumenge hi ha uns 34, que bueno, es podria portar més o menys bé. Si és veritat que hem d'agafar aire, els dies que les temperatures estaran inclús per sota de l'habitual per estar doncs, en l'estiu o dins de la canícula, seran dissabte, diumenge i dilluns. I tot apunta, però encara queden molts dies, que la nova setmana vindrà una remuntada, però bueno, ja ho anirem concretant.
3: Vale,
5: i sí. No tan sols hem de parlar de temperatures altes, sinó la sensació d'estar en un forn durant tot el dia. Continuem amb aquesta calitja al cel, ara tenim alguns xàfecs molt puntuals a les Terres de l'Ebre, i demà, un cop més a la tarda, es pot escapar alguna tempesta molt puntual, especialment al sud, i amb ratxes molt fortes de vent. A més, com que tenim aquesta calitja, si hi ha precipitacions seran en forma de fang. I anem a ficar una mica de temperatures a l'aigua del mar per qui pugui aprofitar per anar a la platja. Demà la temperatura a la Costa Brava estarà al voltant dels 25 graus, l'aigua del mar els 29, tant a la Costa Central com també a la Costa Daurada.
3: Doncs qui pugui aprofitar que es banyi, qui no, doncs a seguir aguantant la calor. Moltíssimes gràcies, Núria.
5: Una abraçada.
3: Una abraçada. En Lluís Colomés al control de so, ara són les 7:27 d'aquest dimarts 21 de juliol de 2026. I ara anem a descobrir, que fins ara no ho havíem pogut, la secció dels dimarts d'aquest balcó d'estiu. No marxem, és que no tirarem ni publi. Connectem ara amb aquesta secció, ja ho veureu.
6: A SER Catalunya, al balcó, Laura Polo Dalfó.

0: El que esteu escoltant és la banda sonora de la pel·lícula La nit americana, de François Truffaut, perquè els últims minuts dels dimarts d'aquest balcó d'estiu els dedicarem al cinema. I ho farem amb la directora de cine, Premi Gaudí d'aquest any, a directora novell, Gemma Blasco. Gemma, com estàs?
1: Molt bé, tu com estàs?
0: Molt bé, també. A la secció li hem posat un nom, que en vam parlar molt tu i jo, que es diu No només crispetes, i té un significat aquest nom. Per què li hem posat així?
1: Bueno, ho hem trobat que era una mica la forma d'explicar que el cinema d'entreteniment està molt bé i les crispetes està molt bé i el cinema és una festa, però que també crec que era interessant que parléssim de com es fan les pel·lícules, no? Com es pensen, quines decisions hi ha darrere, després poden ser determinants en l'efecte sensorial i l'experiència cinematogràfica de cara a l'audiència, no? I que estem en un moment on moltes vegades pensem les pel·lícules des de quina història explica la pel·lícula, no? Però pensar en només què explica la pel·lícula, sinó com ho explica, bueno, és una forma també d'apropar a l'audiència, no? I a despertar alguns cinèfils que puguin entendre que estem en un moment de sobreestimulació d'imatges. Jo m'incloc la primera.
0: Home,
1: que
0: i tant, l'escroll infinit.
1: L'escroll infinit, i llavors, bueno, que si podem repassar alguns conceptes i entendre també què signifiquen unes imatges d'unes altres i quines decisions hi ha darrere, bueno, mai arribarem a estar al cap del cineasta i saber exactament per què va prendre una decisió o una altra, però que és interessant que puguem entendre no només el making of i l'anècdota per fer-te el flipat amb el col·lega, sinó per gaudir més de les pel·lis.
0: Clar,
1: no?
0: Totalment, per gaudir, per entendre per què s'ha pres aquesta decisió, per admirar-ho i admirar tota la feina que hi ha darrere d'una pel·lícula, que és molta.
1: Que és molta, hi ha molts departaments, hi ha moltes decisions creatives que són molt diverses i entrarem en molts aspectes, no?, durant aquest estiu. I bueno, que al final totes van cap al mateix lloc, no?, que és bueno, l'impacte emocional que pot tenir de cop un color respecte a un altre, no?, un so respecte a un altre, és diferent segons la decisió que hi ha darrere, no? I una miqueta de tot això parlarem.
0: Que bé, i ho gaudirem moltíssim. Avui, primera secció, per quin tema has volgut començar?
1: Doncs mira, comencem per un tema molt estimulant, sent que estem a la ràdio, que és disseny de so.
0: I jo veig aquí una persona al teu costat, això vol dir que no ho parlaràs sola. Des del principi vas tenir molt clar que aquest tema l'havies de fer amb un company de professió, una persona que ha treballat en pel·lícules com aquesta.

0: De què estem parlant, Gemma?
1: Estem parlant de l'Oriol Donat i Martos.
0: Hola, Oriol, bona tarda.
1: Que a part és el meu amic, que és un autèntic professional espectacular i company de feina. És graduat a l'ESCAC, a l'especialitat de so, editor d'efectes, editor de so, dissenyador de so. Va editar juntament amb la Lea Coses Noves alguns projectes, van cofundar l'estudi Lima Limón, que ha estat l'estudi encarregat del so de Cirat, pel·lícula que ha estat nominada aquest any als Oscars, i també ha sigut el dissenyador de so de pel·lícules com Creatura, com La Fúria, i Creatura, de fet, el van nominar amb el Premi a Millor So als Gaudí per aquesta pel·lícula.
0: Per tant, persona ideal, eh?
1: Persona ideal per parlar d'aquest tema, la veritat.
0: Si us sembla, comencem definint què és el disseny de so, no? Perquè molts poden pensar que és plantar el micro allà al diàleg d'una pel·li, però, o la música d'una pel·lícula, però no estem parlant d'això. Què és el disseny de so?
2: No, mira, el disseny de so consisteix en el que seria la creació i la confecció de tots els sons que no són música i que podem escoltar en una pel·lícula. Això passa per passos, ambients, cotxes, helicòpters, ocells, explosions i, en alguns casos, elements que no existeixen a la realitat i s'han de crear des de zero, com podrien ser els famosos sables làser de Star Wars, els monstres del Senyor dels Anells i els dinosaures de Jurassic Park, que desconeixem com sonen, i aquests sons són sons que és una interpretació, no?
1: Sí, doncs, bueno, si et sembla, parlem una miqueta de Jurassic Park.
0: Jurassic Park, eh?
3: Desde el comienzo de los tiempos, el hombre ha registrado la Tierra tras las huellas de su pasado.
0: Una pel·lícula conegudíssima de Steven Spielberg. Per què ens has portat aquesta pel·lícula per parlar d'això?
2: Doncs em sembla un exemple molt clar també de quan parlem de disseny de so, que és veritat que el disseny de so és algo que és normalment molt invisible, perquè costa això, no?, determinar què és el que hem creat, què no, què s'ha gravat a rodatge, però crec que el cas dels dinosaures és un exemple molt evident de, ostres, és un so que no podem enregistrar, i llavors hem hagut, bueno, jo no, però la gent que ha treballat a Jurassic Park va haver de recrear i idear aquests sons, i al final són sons que tots ara, quan pensem en com sonen dinosaures, en realitat és gràcies a aquesta pel·lícula.
0: I sonen així,

0: Vale, Oriol, hem posat aquest exemple a Jurassic Park, no? Que tu ja n'hem parlat alguna vegada, perquè ens expliquis una mica també algunes d'aquestes intencionalitats, no? Quines decisions es prenen i per crear quins efectes.
1: Clar, una cosa que té, que nosaltres creiem molt important en aquest departament és que és una eina superpoderosa per a direcció, per als creadors, per, si al final, per manipular, diguéssim, que és al final el que fem en el cinema, que és per manipular les emocions de l'espectador. Perquè al final la imatge és algo molt evident, és algo que llegim, però en canvi el so passa molt per l'inconscient, no som conscients de... O sigui, no estem llegint, estem veient la pel·lícula, de fet ja quan parlem de veure la pel·lícula, i el so és algo que ens afecta i ens emociona moltíssim, però no som conscients de que ens està emocionant. Llavors, clar, el que ens permet en aquest sentit és justament manipular l'espectador sense que ell en sigui conscient.
0: Clar, de la música és algo del que sí que som més conscients, no?, quan sona, però el disseny de so va molt més enllà de la música. I és molt guai, no?, que sempre tu i jo parlem a vegades de treballar el so des del guió, no?, aquest so més narratiu, aquest so que no és després una manipulació forçada, sinó que ja està dins la pròpia concepció de la seqüència, no? Per què és aquesta seqüència interessant, aquesta, no?, aquesta que parlàvem de la cuina?
1: Aquesta de la cuina, per exemple, crec que és una escena que tenim també tots gravats.
2: Aquesta cuina que estan els nens allà amagats entre el dinosaure.
1: Clar, aquesta escena, de fet, per mi té molts moments molt... A part del propi so del Velociraptor, que és superidentificatiu. També té coses on juga molt, per exemple, amb el silenci. És una seqüència que, de fet, això, quan parlem també de so i de silencis, jo me'n vaig molt al terror, perquè és una cosa que passa també, no? Quan estàs sol a casa i tens por, comences a sentir qualsevol so, i qualsevol so, per petit que sigui, tenim l'escolta superactiva, i aquesta és una escena amb molt de silenci. Hi ha totes aquestes planxes metàl·liques de la cuina que quan els nens es mouen aquí i allà, catxivatges per tot arreu, que quan cauen els velociraptors estan escoltant. Bueno, llavors és una escena que tota l'atenció realment es basa en fer o no fer soroll, no? I em sembla molt interessant perquè això ja ve de guió.
2: Clar, o sigui, això es pensa abans, eh? Quan tu dissenyes el so i es pensa en aquesta escena farem així, aquí sonarà això, i tot està programadíssim.
0: Sí, bueno, tot. Hi ha algunes coses que no, que van a procés posterior, però hi ha algunes coses que ens agrada molt dissenyar-les prèviament, i de fet, no, que a vegades parlem de que hi ha diverses maneres, no, de concebir el so, diversos camins o tons, no, que són uns més expressius, uns més narratius. Si et sembla, posem un exemple del que tu i jo parlem moltes vegades, que és Apocalypse Now.
3: Heard of Colonel Walter E. Kurtz? Your mission is to terminate the Colonel's command.
4: Terminate.
2: De Francis Ford Coppola. Anem dient els noms dels directors, eh? Que s'ha de dir sempre. per què heu portat aquest exemple?
1: Doncs mira, Apocalypse Now és interessant per començar perquè disseny de so en realitat sempre han existit des que hi ha hagut so al cinema, però és la primera pel·lícula on les primeres pel·lícules on es va reconèixer la feina com a crèdit de dissenyador de so, no? Perquè es considera ja que hi ha una feina molt més enllà, que no és només sonoritzar, que no és només
2: no és
1: que
2: només
1: les coses
2: posar el micro,
1: sonin,
2: exacte,
1: i no és només que si hi ha un pas soni, sinó pensar com sona això, no? Com podem definir uns personatges per al seu so, com podem treballar el so d'una forma més creativa i explicar més coses.
0: I la psicologia del personatge, no? Inclús, no? Com que és aquest terror, que en el cas d'Apocalypse Now és molt evident, però molt creatiu, aquest joc entre els helicòpters, no? Dels ventiladors, no?
2: Sí.
1: Clar, és un personatge també, això, exacte, molt torturat per tot el que és la guerra de Vietnam, i llavors hi ha un joc brutal en aquest sentit entre el que està passant en realitat, el que està dins del seu cap...
2: Que et coles al seu cap, fins i tot. Com a espectadors, ara, la gent que ens estigui escoltant, com poden fer per gaudir del so? Sempre diuen, aneu al cine, que és on se sent millor. Consells per a aquestes persones.
1: Anar al cine?
0: Anar al cine, el primer.
2: Abans fora de micros els he confessat que havia viscirat amb un mòbil, amb uns auriculars a un avió, i m'ha caigut bronca.
0: És el doble val, en un avió i en el mòbil.
2: Aneu al cine. Algun lloc al cine on sigui millor col·locar-se?
1: Sí, normalment, clar, depèn del tamany de la sala, normalment hi ha aquesta cosa de la fila 7, que és com el lema, però és veritat que depèn de la sala. Jo normalment recomano que si, diguéssim, des del mig, una miqueta més endavant. És a dir, que puguis veure tota la imatge, que no et quedi res fora de visió, però que no quedi com si fos una tele, diguéssim. I sí, llavors així tenim la pressió sonora realment dels altaveus. Els altaveus estan pensats per sobretot
2: per
1: aquella
2: zona.
1: Nosaltres treballem en sales de cine... O sigui, quan acabem la pel·lícula, treballem en sales de cine que s'assemblen, o sigui, més petites, però que simulen això, i treballem més o menys en aquesta zona. i és on s'escoltarà millor.
2: Vosaltres ho feu quan aneu al cine, de calcular exactament on us heu de posar o què?
0: Sí, jo a vegades és veritat que tinc una mica d'ansietat i intento col·locar-me un passadís, però intento vèncer aquesta ansietat i seure més o menys al mig per gaudir del so, no? Que també aquest so envolvent del que parlem, no? Que també arriba a totes les bandes de la sala i és una manera interessant de gaudir el so.
2: Doncs ja ho sabeu, si aquesta setmana aneu al cine, a seguir aquests consells per gaudir encara més de les pel·lícules. Oriol Donat, editor de so, moltíssimes gràcies per portar-nos això. No sabia que era tan interessant aquesta feina de fins i tot inventar-te un so, és que m'ha semblat fascinant. I Gemma, directora de cine, gràcies a tu també. Ens veiem la setmana que ve amb més aprenentatges. Seràs cada dimarts?
0: Estaré cada dimarts aquí explicant cosetes.
2: I portant-nos moltes pel·lis que ho exemplifiquin perquè puguem gaudir cada vegada més de cine. Una última pregunta. Quina és l'última pel·lícula que heu vist?
0: Jo, l'Odissea.
2: Tu unes ganes?
1: Jo, Amadeus.
0: I jo la vaig veure, el Fenomena.
1: Aquesta no és nova.
0: Aquesta no és nova, però jo la vaig veure, el Fenomena, i sonava espectacular.
2: A la fila 7?
0: No. Crec que estava a la fila... Potser estava a la 7, però no estava al mig, estava una mica al lateral.
4: És que jo vaig anar a veure l'Odissea a un cine a la fila 6, que has dit, i va haver un moment de la pel·li que era atronador. El so. Vull dir, jo compro, jo entenc la bronca per haver-se tirat en un avió.
2: Bueno, és que no tenia cap més moment.
4: Va haver un moment que em va semblar un gramassa de dir, és que ens quedarem sordos tots plegats aquí. Perquè era...
1: Clar, això ja depèn de...
0: Depèn del gust de també la sala, com la calibrin.
1: De la sala o no, però bueno, sí. A veure, en principi la gràcia una mica també de vegades als cinemes és que a vegades també... A vegades és veritat que no estem acostumats a el que implica anar al cinema, ens hem acostumat a tenir el volum més baix i tal.
2: Però és necessari, per veure tots els matis.
0: És una experiència que s'ha de viure.
2: Home, i tant. Oriol, Gemma, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Nosaltres ens retrobem demà, us deixem ara amb els podcasts del Balcó, avui amb els gladiadors, amb Irene Cordón i l'article 47. Fins demà.

0: Irene Cordón, com estàs?
1: Molt bé. Molt
0: mira,
1: bé.
0: Avui va una mena de...
2: Avui va del futbol de l'època.
0: Exacte.
2: De l'època antiga, sí o no?
0: Sí, en certa... Home, gladiadors diries que són...
2: Sí, sí. era l'entreteniment del poble, no?
0: Li compres el correcte. Joan?
1: Sí. Li compro.
2: L'entreteniment del poble.
0: Clar.
2: Parlem de gladiadors, que és un clàssic sobretot de l'època romana.
0: Que ens encanta.
2: I seria correcte dir jocs de gladiadors? Era
1: sí,
2: això?
1: Els combats o els jocs de gladiadors, com vulgueu, o lluites.
2: Quan van començar?
1: Clar, aquí ve la pregunta. El primer que hem de dir és que no són, originàriament no són
2: romans. Ah, no?
1: No? I és veritat que nosaltres l'associem amb aquesta cultura, però són d'origen etrusc. És a dir, hi ha una civilització que, contemporània una miqueta just abans dels romans, que molt interessant, jo sé que n'hem parlat més d'alguna vegada,
0: dels etruscos, sí.
1: Perquè és una cultura doncs, gran oblidada. Llavors, ells tenien uns combats de gladiadors, però amb un marc, amb un ritual funerari. És a dir, amb motiu de l'enterrament d'una persona benestant, sobretot de les elites, d'aquestes elites o nobleses o monarquies, quan moria una persona, es feien aquests jocs perquè s'havia de vessar sang i aquesta sang es donava en ofrena a unes divinitats. Per tant, fixeu-vos que són uns combats que tenen aquest caràcter màgico-religiós, que s'ubiquen en aquest espai privat, en el món funerari... Però, en canvi, quan nosaltres diem gladiadors, què veus?
0: Lúdic, que són lúdics.
1: Són lúdics,
0: que van començar
1: públics,
0: zero lúdics.
1: Exacte, o sigui, hi haurà un pas.
2: En una arena, al principi, o no?
1: No, clar, o sigui, nosaltres el que veiem és que hi ha tota una evolució... Primer aquesta, no? De treure-li aquest caràcter sacre perquè es converteixin en caràcter lúdic, de privat passen a ser públics i d'etruscos passen a ser romans. Llavors, què és això? Doncs són aquests combats, són aquestes lluites que se'ls donava al poble perquè tingués com a entreteniment aquestes lluites. On es feien? Clar, jo crec que tots i a totes ens ve al cap la pel·lícula de Gladiator, que us demano, sisplau, que no digueu Gladiator, heu de dir-ho en llatí.
0: Gladiator.
1: Gladiator.
0: Sort que ho has dit, perquè...
1: Clar,
2: jo he vist la 1 i fa res vaig veure la 2 amb
0: Paul Mescal. Però l'haguessis espifiat, haguessis dit
2: sí,
0: Gladiator.
2: Gladiator sí.
1: Que per ser la paraula gladiador, gladiator, ve de gladium, que és el nom que rep l'espasa, que és aquesta espasa petitona amb la qual ells lluiten. I elles, que ja parlarem ara. Llavors, on es feia? Amb un origen, és veritat que les pel·lícules, no? Ràpidament veiem aquella estructura, que són aquells amfiteatres meravellosos, construïts en pedra, però hi ha també tota una evolució, perquè originàriament es feien al fòrum. Recordem que el fòrum és la plaça del poble.
2: Sí. Sí,
1: és allà, doncs,
2: no hi havia
1: centre,
2: grades ni res, no?
1: No hi havia res d'això. Sí que és molt curiós perquè en alguns dels edificis del voltant comencen a posar-hi balcons i aquestes balconades era per poder tenir una visió més bona d'aquests jocs, d'aquestes lluites de gladiadors. Llavors, a poc aniran apareixent unes estructures de fusta mòbils que, com una espècie d'embalat, quan nosaltres anem a les festes majors, que també al fòrum...
2: I els romans es van inventar les grades, també?
1: Sí, ells tenen, no, ells ja tenen el teatre. Llavors,
2: clar,
1: què és
2: veritat.
1: Un amfiteatre?
2: Sí, sí, sí.
1: Fixa't en la paraula, no? Vitruvi, que és el gran arquitecte llatí de l'època, diu, a veure, no, jo no paro a explicar de què, com està fet o arquitectònicament parlant un amfiteatre, diu, perquè són dos teatres juxtaposats. L'únic que fan és substituir allà on aniria l'escenari i l'orquestra per aquesta arena que ara comentaves fa un moment. Llavors sí que em posen aquests dos, té aquesta forma el·líptica, que és molt important veure aquesta forma el·líptica, veurem per què, i col·loquen aquesta arena. L'arena per què s'hi posarà? Això ja és en una època en la qual ja veiem uns amfiteatres que no són aquestes estructures de fusta, però l'arena serveix per absorbir la sang.
0: És el que estava pensant.
1: Perquè aquí s'hi va vessar molta sang. Quan parlem d'aquestes lluites de gladiadors, doncs, evidentment...
0: I quedava allà vessada i posaven més sorra
1: passes
0: damunt.
1: Passes el rasclet. Clar. Passes un rasclet com...
0: Com els toros, els braus.
1: Igual, exactament, que els toros.
2: Tu parlaves de la funció que hi havia que al principi amb els etruscs que era una i després
1: sí,
2: passa una altra, que passa a ser l'entreteniment i que llavors era pel poble.
1: Sí.
2: Per què canvia això? Perquè, per exemple, els emperadors volien buscar una manera d'entretenir el poble?
1: Sí, hi ha una dita romana que diu panicirco. És a dir, dona-li menjar, dona-li aliment i entreteniment i el poble el tindràs content. A dia d'avui, us asseguro que passa exactament el mateix. Fixeu-vos, hem parat per parlar del
0: amb el futbol,
1: possible...
0: Ja
1: clar, és que tot ho associo, tot ho associo. És evident, sí, mentre la gent pugui menjar i tingui una mica d'entreteniment, i ara amb el Mundial de Futbol, etc etc, la gent el tindràs molt més tranquil. Això els romans ho van tenir molt clar. Llavors van veure que... Tenien problemes afegits, com per exemple què fan amb els condemnats a mort. No hi ha presons a Roma, fixeu-vos, no n'hi ha. Per tant, què en podem fer? Llavors, el que serien, per dir-ho d'alguna manera, la violència pública sempre ha existit. O sigui, al llarg de la història de la humanitat, qualsevol civilització i cultura, hem vist que hi ha hagut fins i tot com unes guillotines poden, doncs, també a la plaça del poble, matar la gent. Però què van fer els romans? En van fer un espectacle. Van dir,
2: perquè la gent disfrutés,
1: clar,
2: això.
1: Anem a donar-li el tomb. Jo ho he comentat més d'una vegada. Quan jo veig l'edifici del Coliseum, que és espectacular, espectacular...
0: A Roma.
1: A Roma, és evident que allò simbolitza l'enginy, la glòria, però també l'horror dels romans, perquè d'aquest espectacle, d'aquesta mort, en van fer que la gent en gaudís, que la gent, però al màxim, o sigui, són uns autèntics hooligans, permeteu-me aquesta paraula, perquè la gent...
0: Gaudien amb la mort i com es destripaven uns als altres.
1: Absolutament, absolutament. I a més, aquesta era la finalitat. Evidentment que no tots els gladiadors moren, evidentment, que no morien tots.
0: Però sí que sortien sabent que podien morir.
1: Sí, o sigui, és un ofici d'un alt risc tremendo, perquè n'hi ha alguns que saben que moriran segur, és a dir, els que són condemnats a morts, aquelles persones que són condemnades a morts, diuen, vinga, anem a fer aquesta mort, però aprofitem-ho i fem-ne un espectacle. Per tant, saben que els llencen a l'arena i els hi fan tota una sèrie de jocs, fins i tot els hi tanquen els ulls perquè s'hagin de matar entre ells, perquè el poble en reia i tot.
0: Però si ho feien molt bé, ara jo estic ja sent una pel·liculera, no podien revertir aquesta pena de mort?
1: Sí, a veure, el tema és, quan nosaltres parlem de gladiadors, per què un arriba a ser gladiador? Llavors hi ha molts motius. Hi ha, per exemple, esclaus. Gent que són esclaus, indisciplinats que el propietari es vol vendre aquest esclau, o al contrari, arriba un lanista, que és el propietari de l'escola dels gladiadors, i veu un home doncs, ben fort, que està treballant la terra, i diu, escolta, et compro l'esclau. Hi havia fins i tot subhastes, per això, per tenir-los com a gladiadors, i se'ls emporten cap a l'escola de gladiadors, i es comencen a formar. El que passa que també hi ha aquests condemnats a mort, condemnats a les escoles de gladiadors, i després sí que hi ha els gladiadors, que jo els dic els professionals, que és gent lliure que ha decidit fer-se gladiador, perquè era una manera de fer molts diners. I a més és una manera també, no li demanem a un gladiador que tingui gran intel·lecte, no li demanem això, el que li demanem és espectacle. I a més què s'emportarà aquesta persona que lliurement decideix posar-se gladiador en una escola perquè el formin
2: que
1: i que tingui escoles, que, a més associades en aquests grans amfiteatres. Doncs a canvi guanyen la fama, perquè tothom parlava d'aquests gladiadors. Fins i tot eren els homes més desitjats de les dones. A dia d'avui, si tinguessin gladiadors, o al contrari, si a l'antiguitat haguessin tingut mòbils, tothom s'hauria volgut fer un selfie amb aquests gladiadors, començant pels polítics. No ho dubteu, no ho dubteu. Llavors, clar, aquí ve el tema. A les escoles de gladiadors. Aquí,
0: evidentment... Estava pensant en la foto de l'Illa amb Bad Bunny, ara m'ha vingut aquesta foto. Fotografia.
1: O un jugador o un entrenador d'un equip com, per exemple, el Barça. Evidentment, res canvia. Clar, tu vols, no?, que aquest polític l'associïn amb aquest personatge que és tan famós.
2: I n'hi havien de noms, de famosos? De
1: en tenim,
2: famosos.
1: O sigui, de mateixa manera que hi pugui haver un Messi, però n'hi ha un que és Espartac. Recordeu, Espartac és un gran gladiador, que ell va sortir de l'escola de gladiadors de Càpua, perquè us he de dir que de la mateixa manera, quan avui parlem del futbol, ja que fèieu aquesta comparativa, hi ha alguns equips que tots els estem esperant, jo m'atreixo a dir que el Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid, són equips que saps que tenen una tradició i que els tenen uns grans jugadors, etcètera, etcètera. Això passava exactament igual a l'antiguitat. Hi ha sobretot quatre escoles molt bones de gladiadors, una està ubicada a Roma, l'altra a Càpua, que està a la Campània, uns 25 quilòmetres del que seria l'actual Nàpols, Alexandria i Pèrgam. Aquestes quatre ciutats tenen una escola de gladiadors molt bona. Per tant, quan, per exemple, a Roma, un emperador, perquè normalment eren els emperadors els que pagaven aquests jocs, perquè són uns jocs gratuïts pel poble. Clar. És que tot... I evidentment
2: els,
1: que
2: els
1: era...
2: Els paguen amb els impostos, ells.
1: Hi havia una part dedicada de l'impost que sí que es dedicava a això, però sobretot hi havia també alguns magistrats que els pagaven aquests jocs, perquè així es guanyaven doncs, la simpatia del poble, nois, noies, jo us dono, us ofereixo això, o fins i tot algun que ja té un càrrec molt alt, que diu, mira, jo us porto, a dia d'avui, jo la comparativa la faig quan les festes majors et porten segons quin grup musical, o a veure qui erigeix l'arbre de Nadal més alt. Et guanyes popularitat. Sí. És això. El poble està content perquè jo pertanyo a això.
0: Per tant, jo he portat un gladiador meravellós.
1: Us he portat l'escola de Càpua i, a més, combatrà contra l'Alexandrina. Llavors, clar, aquí hi havia aquests noms tremendos. I la gent feia apostes. Fins i tot el propi emperador podia apostar. O sigui, això està regulat per l'Estat.
0: I ara que deies Espartac, que clar, tenim en Kirk Douglas, no?, la pel·lícula de 1960 de Kubrick, s'assemblava, o sigui, està ben caracteritzat.
1: Mira, és una pel·lícula que en aquell moment el cànon de bellesa masculina no estan molt
0: catxes.
1: Molt catxes. Per tant, això és correcte. L'escut que portes un xic massa petit, perquè... Clar, coneixem completament...
0: Veure una pel·li amb la idea.
2: El Russell Crowe Gladiator?
1: Millor. El que passa és que està una mica massa fort. El que passa que figura que és un exmilitar, perquè hi havia molts gladiadors també que eren exmilitars. Un cop ja són veterans de guerra, que tenien 30 anys d'edat, si no han fet mai més, no han fet res a la seva vida. És l'única cosa que saben fer, lluitar. Llavors, arriben a casa, que igual els van agafar com a legionaris amb una edat de 17 anys, tornen cap a casa als 30 anys i no saben fer res. Què fan? Doncs per guanyar diners, es donen voluntaris com a gladiadors, perquè ells saben perfectament com lluitar. Llavors, com han d'estar? No, molt prims no han de ser, perquè com que rebràs punxades, és millor que hi hagi una miqueta de coixinet. Sí, això és molt bo, això és bo. Però aquí val tot, perquè valen tots els pesos, i de fet, tots aquests combats de gladiadors, els agradava molt al públic poder posar parelles que no s'assemblessin en res. O sigui, no ho hem d'associar amb el boxeig avui en dia, que busques un pes, no cal. Pots agafar, per exemple, un gladiador que sigui molt àgil, molt prim i molt ràpid, versus, a veure, normalment l'edil el que està pagant a aquests jocs. Heu de pensar que l'any, per exemple, 65, abans de la nostra era, Juli Cèsar, com que ell era edil i volia guanyar-se el favor del poble i que el seguissin votant i fins i tot arribar a ser acabarà sent un triumvir, diu, vinga, jo vull regalar uns jocs ben bonics i ben vistosos pel poble de Roma.
0: Això és una pel·li, no? Pel·li de Roma, no?
1: No sé si sortia a Roma, però...
2: No, però hi ha la frase Ave César, els que van a morir et saluden.
1: No, això és mentida, això és mentida? Hollywood. Però el que no és mentida... És que Juli César va arribar a contractar 320 parelles de gladiadors perquè juguessin. De fet, encara n'havien contractat més, però al Senat van dir, voleu dir que aquest home no està preparant un cop d'estat? Perquè, clar, un gladiador és una persona que està formada i que sap lluitar.
0: I té les seves armes, clar.
1: I té les seves armes. Evidentment que les armes no els hi donen fins que són a l'arena, o sigui, ells han de practicar amb espases de fusta, tots són armes de fusta, perquè què és el que passa? Com que saben lluitar, els hi tenien molta por. És el que va passar amb Espartac. En el moment que ell s'escapa amb tota una altra colla de gladiadors...
0: Aquells l'alien.
1: L'alien, perquè en aquell moment els hi donen l'arma, la bona, clar. Llavors tothom apreta a córrer, perquè tu mateix l'has format. Però heu de saber que formar un gladiador era una cosa molt difícil i molt cara. Aquestes escoles de gladiadors tenen els massatgistes, els dietistes, perquè estan molt ben alimentats, els hi donen fins i tot una beguda rica en el que serien cendres vegetals perquè té molt calci i això pels ossos és molt important.
0: El Red Bull de l'època.
1: Absolutament.
2: I com? Però per què els entraven tant? Perquè al final el combat s'acabava quan un dels dos moria.
1: No és veritat. No? Aquest és el tema. O sigui, es calcula que deurien morir un 10% màxim dels gladiadors formats ben preparats.
2: I com s'acabava un combat llavors?
1: Com s'acaba? Si estàs condemnat a mort, evidentment acabaràs mort. Però això era fàcil perquè potser ets un pobre desgraciat que no has agafat mai a la teva vida una arma i per tant, ràpidament, doncs mories. A veure, com s'acaba un combat? Per esgotament, i que hi ha un moment hi ha uns àrbitres que els pots veure perquè en comptes d'anar de negre van de blanc amb dues franges vermelles.
0: No surten
1: verticals.
0: A les pel·lis, els àrbitres.
1: Molt malament. És que és clau, els àrbitres.
0: T'ens han timat amb la frase. Ara estàs dient que hi havia àrbitres de gladiadors, blancs i vermells.
1: I molts d'ells havien sigut exgladiadors, que s'han quedat com a entrenadors, com a àrbitres...
0: Com han obviat aquesta figura tan important?
1: Perquè
0: es deien àrbitres?
2: No és tan romàntica per les pel·lícules, no?
1: No, perquè no ens truquen els historiadors. Perquè encara és més fascinant veure això. Perquè veus com a vegades algun àrbitre, no dic capita perquè no té un xiulet, però sí que pot aturar un combat quan veus clarament que està guanyant un, està favorint a un altre. Això vol dir que està rebent algun suborn, perquè ja us he dit que les apostes eren molt grans. Llavors, normalment, com s'acaba el combat? Per esgotament, perquè hi ha un moment que els àrbitres ho diuen, perquè un demana, ha perdut les armes, llavors, o un es rendeix. Però, què és el que passa? Que ja sabeu que bona part del públic decidirà que visquin o no, després els feien cas o no.
0: Amb allò del pols...
1: També és fals.
2: Què dius, Irene, per favor?
1: Clar, això és Hollywood.
0: Una cosa que ara necessitem segona part, perquè jo tinc moltes preguntes. El tema de... Ara em diràs, el tema dels animals. Quan clar, entrava el lleó...
2: Això va ser posterior.
1: No, això ho tenim molt ben documentat ja per quan tenim aquests amfiteatres construïts en pedra. Per exemple, sí, el mateix Coliseum, és veritat que les fonts ens diuen que els animals, les feres, surten de sota la sorra, de sota l'arena, sí, de manera màgica. Nosaltres sabem que són unes palanques que obrien doncs, unes trampes i que sortien d'allà aquests lleons, aquests tigres...
0: Però
1: i...
0: no salvava ni el Tato, tu dius un 10% que
1: però
0: morien.
1: Però aquests són pels condemnats a mort. Ah, o sigui, és pels combats on participen condemnats a mort, doncs que hi ha un moment que treuen la fera, que la tenen famèlica, perquè evidentment l'han de treure que tingui molta gana. També us he de dir que aquests que han mort a l'arena, si no ets un gladiador lliure, no tens dret a sepultura. Per tant, amb el teu cos, què feien? L'agafaven, el trossejaven i alimentaven així a les feres, ostres, a les bèsties.
2: Quin clar, final, no?
1: Bé, això és Roma, també.
2: Això que has dit de les apostes, m'ha vingut una recomanació d'una sèrie boníssima a Amazon Prime de fa un parell d'anys, amb l'Anthony Hopkins, de protagonista que fa de l'últim emperador de Roma,
0: sí,
2: que es diu All Those About to Die, els que van a morir, i parla del Coliseum, de les apostes que es fan a dins de l'amfiteatre... Quan, i crec, mira-te-la aquesta, aviam, si aquesta et sembla més realista.
1: No la conec, però faré deures.
2: Del 79 després de Crist.
1: Val, doncs, del 79 després?
2: Sí, de Crist.
1: Llavors no és el darrer emperador,
2: no?
1: No, s'acaba el 476 de la nostra
0: era. Pim, pam, amb la segadora d'Irene. Un moment, has dit elles.
1: 79 vol dir que és Vespasià.
2: Exacte, Vespasià.
1: És que no, oi? Vespasià és el que va començar el Coliseum, però el seu fill Tit inaugurarà els jocs.
2: Efectivament, explica la història de com comença el Coliseu, Irene Cordón.
1: No sabia que posàveu a prova,
2: Mira-te-la, aviam, si t'agrada.
0: Em fa gràcia perquè estem com
2: atropellats. Amazon Prime.
0: Hi ha un moment que has dit els gladiadors i has dit i elles.
1: Sí, també tenim dones.
0: Però,
1: tenim dones gladiadores.
0: Ai, 29?
2: Un minut
1: doncs
2: per les dones
1: esplèndides. Mireu, lluitaven amb el tors nu. I aquí ho deixo.
0: Com? Lluitaven amb el...
1: I a vegades lluitaven una a una o a vegades en grups. I quan eren en grups, eren amazones, perquè agafaven l'arc i les fletxes.
2: Sempre entre dones lluitaven.
1: Sempre, això sí. Menys Dioclecià, que les farà lluitar en un combat contra els nans.
0: Sí. Val, pel capítol 2, dones, i el Toni m'ha xivat aquí pels auriculars, els vaixells...
1: Les naumàquies, altres
2: inundaven
1: combats.
2: Inundaven l'amfiteatre, no?
0: Sí. No, sí, clar, i com a la pel·lícula hi havia allò dels taurons, no?
2: Això passava, que
0: taurons,
2: els inundaven.
0: No, taurons no, taurons
1: van dir
0: que no. I a
1: Mèrida els van inundar, però no hi ha taurons.
0: No hi ha taurons.
2: Però els inundaven.
0: Irene, t'hem fet parlar tan de pressa, perdona'ns, ha estat com el dia, avui ha estat un dia atropellat.
2: Però m'ha encantat, a mi.
0: Ha sigut fantàstic. Irene, ens retrobem d'aquí dues setmanes amb molts més temes.
1: Fantàstic.
0: Abraçada, que bé l'agradaria.
1: Abraçada.
3: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
4: Atenció! Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gstplus.com.
3: Ciberatac, malware, phishing, xarxes insegures, segrets de dades... Són conceptes ja massa freqüents al dia a dia de les nostres empreses. El cibercrim d'avui és una indústria amb alts nivells d'automatització que comença a utilitzar la intel·ligència artificial per realitzar atacs assistits a les empreses del territori. Posposar els projectes de ciberseguretat o no progressar en nous plans de digitalització pot provocar córrer riscos innecessaris. A Control Group t'oferim l'experiència i confiança per garantir la disponibilitat de la informació de la teva organització, inclús davant de possibles agressions de crim cibernètic. Visita el nostre web controlgrup.es o truca'ns al 93 877-0303 i evita que un ciberatac faci trontollar el teu negoci. Control Group, més de 40 anys d'experiència implementant solucions tecnològiques i transformant empreses. Catalunya, al costat de les arts escèniques.
5: Amb la meva gent, l'estiu és el millor.
3: És estiu.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Avui, al balcó, la Mònica Plans ens recomana Salvador a Netflix i després totes les novetats del Congrés de Ciberseguretat més important del món amb la nostra experta, Selva Orejón.
0: A la Cadena SER, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: La set, Joan Bofill.
1: Bona tarda.
0: Ja hi tornem a ser.
1: Quantes vegades em diràs bona tarda avui?
0: Ja està. Jaime Palomera, com estàs?
2: Molt bé, com esteu vosaltres?
0: Molt bé. En Jaime Palomera, ja ho sabeu, és investigador a l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, IDRA, cofundador de Reviu i Vels Dimarts al Balcó per parlar d'habitatges, el nostre article 47. Avui volem parlar de construcció industrialitzada.
1: Això és un nou sistema de construir habitatge que consisteix, dit ràpid i malament, en construir cases en forma de mòduls, és a dir, prefabricar-les dins una nau industrial i després ho trasllades tot això en un solar. Un nou sistema que podria ser una de les solucions a la crisi de l'habitatge que avui volem descobrir aquí a l'article 47.
0: Que no era fàcil definir-ho, eh? Anem bé? Ho hem explicat bé?
2: Sí, bueno, jo crec que sí, perquè la gent ens entengui. Però, vaja, estem parlant d'una revolució. Una revolució que, a més, avui tenim la sort de comptar aquí amb un company, que ara l'introduireu, que ens ho explicarà molt bé.
0: El terme construcció industrialitzada seria, perquè la gent ens entengui, que ja sé que té un estigma aquesta paraula, però prefabricat.
2: Sí,
0: veus, aviam. Ja sabia
2: però, clar,
0: que
2: quan dius prefabricat, la gent s'imagina que hi ha una fàbrica on s'està produint de manera mecanitzada, repetitiva, i aquí del que parlarem avui és de com les comunitats de veïns, les famílies de veïns de la ciutat es poden implicar en el disseny d'aquests habitatges. I ara ho explicarà el David perfectament i molt millor que jo, però el quid de la qüestió és que això es fa en taller i és un procés de mans petites, no? Es treballa amb materials molt més amables, no estem parlant de grans grues, i es pot fer, com dic, en taller, diguem-ne que a l'abric dels fenòmens meteorològics. La construcció està associada a una feina dura, grisa, fins i tot bruta, i aquí no, això fa que hi pugui participar doncs qualsevol persona, i no és prefabricat, sinó que el que es fa és construir-lo en el taller i després simplement s'ha de portar al solar. Aquí és l'únic moment on entra la grua. Però hi ha tot un procés que és molt artesanal i que és fàcilment replicable i, com dic, és molt participat.
0: David Juárez, que ara t'esmentava en Jaime, és arquitecte de l'estudi Stradel 3 i d'aquest projecte que dèiem que també des d'Hidre heu engegat al Poble Sec. Avui estem tot el dia al Poble Sec, eh? Hem tingut en Hatim i ara en Poble Sec. David, com estàs?
3: Hola, bona tarda, molt bé, gràcies.
0: Cases prefabricades, fora, aquesta definició.
3: Bueno, la veritat és que es podria dir prefabricat, però per no confondre amb l'experiència d'alguna manera traumàtica i estigmatitzada dels anys 20, dels grans polígons i de tota aquesta cosa, li diem industrialitzada, però sí, m'encanta el que ha dit el Jaume, industrialitzat de les mans petites,
0: mans
3: de la
0: petites
3: participació...
0: S'entén molt bé.
3: D'una exploració d'una altra manera d'enfrontar els oficis i allò industrial, que també és humanista.
0: Com porteu la construcció? És a dir, just avui heu penjat imatges, no? Què és el que veiem? Com ens ho hem d'imaginar?
3: Bueno, en el cas del projecte Wikihousing que estem fent al Poble Sec, estem posant en obra uns mòduls que estan fets d'entramat lleuger de fusta i d'altres materials, molts d'ells també d'alguna manera derivats de la pròpia fusta, i que són molt lleugers i que configuren l'edifici que de tal manera que quan es va col·locant a raó més o menys d'una planta per setmana, nosaltres des de fora el que veiem és que sembla que l'edifici ha acabat, que ve amb els balcons, amb les finestres, amb les baranes i tot el revestiment exterior, i és com gairebé màgic veure com un edifici creu planta a planta, setmana a setmana.
0: Clar, setmana a setmana.
1: I cada mòdul és una planta, és una habitació, és un pis? Què és cada mòdul?
3: No, si parlem de mòduls, estem parlant de construcció prefabricada o industrialitzada, del que diem bidimensional, 2D, per tant, són panells. Són panells que tenim panells de façana o de mur i tenim panells de forjat o de terra. Són panells en les dues direccions principals.
0: Ara deia, setmana a setmana, quan fa que vau començar? Amb quant temps ha d'estar acabat? Quan és en total?
3: Bueno, vam començar el dia 22 de gener, si no m'equivoco. Ja. I en principi, bueno, ara estem per la tercera planta, acabant la tercera planta, l'edifici semblarà acabat d'aquí un parell de setmanes, i tenim un calendari que és molt interessant, perquè a partir de que l'edifici sigui segur, que puguis entrar, pujar, baixar, tot a seguretat i a l'aixopluc, es convertirà en un edifici escola que reprendrà aquelles tasques que van fer durant la fase, diguem-ne, de prefabricació o de muntatge en taller, no? O sigui que tornarem a treballar amb un col·lectiu jove molt divers i que d'alguna manera estan sent els protagonistes del projecte.
0: Aprenent.
1: Clar, amb una construcció tradicional, habitualment, quant de temps, quanta diferència hi ha en el resultat final?
3: Sí, a veure, nosaltres ara estem parlant d'una obra que, com que té aquest caràcter també formatiu i participatiu, s'allarga una miqueta més del que seria estrictament necessari. O sigui, aquesta obra, el que és la closca a l'edifici, s'aixeca en un mes i pico, i en qüestió de 3 mesos més podria estar perfectament acabat i entregar les claus. Ara, com que tenim aquesta fase, diguem-ne, d'edifici escola una mica més treballat, en comptes de 3 mesos estarem parlant de 4 o 5 mesos més. Tampoc gaire. O sigui, vull dir, 2 mesos més del que seria estrictament necessari.
0: Però si fos clàssica, quan
3: es podria...
0: Si fos
3: clàssica estaríem parlant d'un any i mig, un parell d'anys. O sigui, en realitat és això. Nosaltres parlem en mesos enfront d'una forma de construir que normalment treballa en anys.
1: I el procés de fabricació, quan es fa tot això, és més car o més barat que la construcció
3: tradicional?
1: Aquesta
3: és la pregunta que més m'agrada. És que té una resposta que, mira, imagina't que fem una promoció no tan petita com aquesta, que és una promoció experimental només de 4 habitatges, sinó que féssim una promoció més o menys mitjana, normal, per una ciutat, que podia ser de 20 habitatges. Això normalment triga 2 anys en el procés de construcció convencional, des de que comença fins que s'entreguen les claus, no? I això com a mínim, perquè de vegades és fins i tot més. I fent-ho d'aquesta manera, podríem trigar, per exemple, 7 mesos. Estaríem escurçant un any i mig, pràcticament. Només un any. Imagina't que escurcem un any. Si aquests pisos fossin socials i costés el seu lloguer estaria al voltant, per exemple, de 500 euros al mes...
0: Sí.
3: 20 habitatges hem dit, per tant, en un any podríem establir 120.000 euros. O sigui, que ingressaries com a, ja sigui, diguem-ne, un promotor privat, però amb HPO, o un promotor públic, ha de tenir en compte aquesta qüestió en l'Excel. Un Excel on el preu de construcció de partida d'aquest sistema és molt similar al preu convencional, diguem-ne, no? Estem parlant d'un sistema molt més ecològic i molt més eficient, però amb un preu comparable, de l'ordre de... Hem calculat que pot estar en un 3-4% més car per metre quadrat de punt de partida, però que en realitat això es neutralitza ràpidament quan tenim en compte aquest estalvi en temps.
2: Que aquí hi ha un tema que m'agradaria afegir. Clar, o sigui... aparentment en costos no és diferent als sistemes convencionals, però clar, els sistemes convencionals que estan basats en formigó tenen factures invisibles, factures que acabem pagant. Si tu ara et poses a construir els habitatges que s'estan dient amb formigó,
0: Sí. Estàs
2: generant unes emissions que en comptes d'aturar el canvi climàtic l'acceleren. De fet, des d'Europa hi ha un mandat que és de reduir les emissions. I el que fa aquest tipus d'edificació, molt basada en fusta laminar, el que fa justament és reduir, perquè absorbeix l'impacte del carboni, no? I això és fonamental, perquè al final també té uns costos... O sigui, la construcció per la via convencional té costos que acabem pagant, costos ecològics... Sí. El formigó, tant la seva creació com la seva destrucció, demolició, és extremadament contaminant. Però per estar tot el que deia el David, que si tu mires l'Excel... de la pròpia construcció, els costos semblen similars, però a llarg termini és molt més econòmic. I a més, que el que dèiem, que és molt més àgil. Ho tenim molt abans.
0: I en David és arquitecte, vull dir que tu has treballat amb convencional, és a dir, que tens molt clar que genera un mètode i l'altre.
3: Que diem convencional, que podríem també dir-li obsoleta, és una construcció...
0: Obsoleta, però la predominant, de moment.
3: Sí, de moment sí. La veritat és que és curiós perquè no ha variat gaire des de mitjans del segle XX fins ara, no? O sigui, l'ús massiu del formigó armat, algunes estructures metàl·liques i la ceràmica, fonamentalment, és la mateixa paleta de materials que tenim des de mitjans del segle XX, no? O fins i tot abans. És sorprenent. Ara, quan diem que amb la fusta estem donant una resposta que és una resposta gairebé inversa, la fusta és un banc de carboni, fins i tot és millor que un bosc, perquè un bosc, si el deixes lliure, diguem-ne, un bosc que no sigui un bosc productiu, que tu puguis aprofitar aquests troncs per fer servir fusta, la fusta acaba o bé podrint-se, o bé cremant-se, o bé transformant-se d'alguna altra manera, fins i tot que sigui molt natural, amb la qual torna a alliberar el carboni. Si nosaltres volem crear magatzems urbans de carboni, pràcticament l'única manera que tenim és construir amb fusta. I estem fent tot el contrari que estem fent amb el formigó. Com deia el Jaime, el formigó és, si fos un país, seria com el tercer país més contaminant del món. El sector de la construcció és responsable d'un terç de les emissions de carboni de tot el planeta. O sigui, hem de posar remei.
0: Anem a afegir més dades. Pol Valero, com estàs? Bona tarda.
4: Bona tarda, Anna. Què tal?
0: Tu has parlat amb l'Institut de Tecnologia de la Construcció a Catalunya, que té clar que una part important de la construcció de pisos del futur passa per la industrialització, és a dir, per construir pisos sencers o parts dels pisos en tallers o fàbriques i després muntar-los al solar, com ens estaven explicant ara.
4: Sí, exacte, és aquesta construcció industrialitzada que ens explicaven que no és nova, es fa des de la dècada del 2010, però que ara està en auge perquè pot contribuir a la construcció en dos motius concrets que assenyalen. Un, perquè falta mà d'obra per aixecar pisos a l'obra, diguem, i també perquè, clar, falten molts pisos i aquest mètode permetria construir-ne més i més ràpid.
5: La construcció industrialitzada és una part important del futur de la construcció d'habitatges. No podrà arribar a ser tota la construcció d'obra nova, diguem-ne, de nous habitatges en construcció industrialitzada, perquè no totes les parcel·les, no totes les ubicacions s'adapten per fer aquest tipus de construcció, però sí que té un potencial de creixement i de recorregut molt important.
4: És Francisco Diegue, director general de l'ITEC, que ens explicava que a Espanya es construeix entre un 3 i un 4% de pisos amb construcció industrialitzada i que a Catalunya, en canvi, el percentatge encara és una mica més baix perquè diu que les parcel·les són més petites i perquè el mercat encara no està tan preparat.
1: Ara parlàvem dels beneficis d'aquest tipus de construcció. Hi ha un estudi de l'UPF, de l'UPF Barcelona School of Management, que parla d'això.
4: Sí, i que els quantifica. Diuen que amb la construcció industrialitzada es redueix a la meitat la generació de residus i que, a més, s'estalvia gairebé el 30% en el consum d'aigua. A més, també assenyalen que construir a dintre d'un taller permet supervisar millor la qualitat de l'estructura i també la seguretat laboral dels treballadors.
5: Des del punt de vista de la qualitat, pot garantir d'una manera més millor, diguem-ne, la qualitat del producte que no la construcció in situ, val? Des d'un punt de vista de sostenibilitat, redueixes molt els residus que generes, es poden aprofitar molt més els materials.
4: Alguns empresaris diuen que els costos per ells, si fa no fa, són similars encara que amb la producció habitual,

0: en més. Jo sempre penso que 4.000 són molt poques.
1: Moltes d'aquestes 4.000 són a Madrid, al Plan Vive. Això sí, una altra cosa que diuen els promotors és que quan no hi ha l'administració pública al darrere, els costa molt aconseguir finançament per tirar endavant aquests projectes.
2: Ara parlem del finançament. Gràcies, Pol Valero.
1: A vosaltres.
2: Ara estàvem parlant Poble Sec, deia en Pol 3 o 4% de fabricació industrialitzada a Espanya. Creixerà això? Pel que esteu dient, és la panacea.
3: Ha de créixer. I hi ha una qüestió molt important que no l'hem tocat. La diferència, el que aportem, aquí també som part, perquè és un projecte d'Estradel, al qual pertany el David Juárez, però també de Societat Orgànica, Hidra. Aquest projecte, una de les característiques és que et permet aportar habitatges allà on fan més falta. Una de les coses que més repeteixen alguns actors és que el que s'ha de fer és construir ciutats en les perifèries, i aleshores, clar, has de tenir uns rodalies més potència, has d'agafar el vehicle privat, etcètera, etcètera, amb tot el que implica justament a nivell de costos. I aquí el que proposem és un tipus de fabricació modular que pot aprofitar els espais i els buits urbans. La singularitat del que estem aixecant a Poble Sec és que era un solar irregular que no volia ningú. No volia ningú, ningú, ningú, ni els promotors privats ni l'administració pública. I aquí apareix una colla de gent intrèpida que diu aquí podem posar uns habitatges. I això es pot fer tant en solars irregulars i buits com aquests, com en remuntes, que això perquè la gent ens entengui...
2: Remuntes vol dir al damunt.
3: Al damunt dels edificis que no han arribat a la seva altura màxima. Per exemple, el David Bravo i el David Juárez sempre parlen del metro de l'estació de Fontana a Barcelona. Per qui no la conegui, l'estació de Fontana és una espècie de planta baixa i no té res a dalt. Allà podrien haver-hi habitatges.
2: És veritat, és la meva.
3: Clar, i després també tenim un munt.
2: Ara sortiré i m'hi fixaré.
3: I tenim un munt de forats, de buits urbans, on podríem tenir-hi moltíssims habitatges públics que podríem incorporar a la ciutat de manera àgil, generant llocs de treball i incorporant a persones que ara mateix no es veuen a si mateixes construint, però que tampoc tenen els diners per pagar-se un habitatge. La gràcia d'aquest model és que si tu no pots pagar, idealment participes amb el teu temps. És a dir, fas paleta, però ho fas... No, paleta no vol dir pujar-se un andami, sinó el que dèiem abans, que és anar a un taller.
2: T'he de dir que això ho hem discutit molt, perquè el tema bricolatge ja a molts els costa quan estàs dient fes-te el teu propi habitatge, però ara en parlem. Un dels esculls, dèiem el finançament. Deixeu-me que saludi en Bernal Martínez, que és director general de TQ Eurocredit, un fons que financia, entre altres, construcció industrialitzada. Bernal Martínez, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda. Què tal? Com esteu?
2: Molt bé. Per què els costa tant a les promotores aconseguir finançament?
4: Anem a veure, és un tema, sobretot és un tema normatiu. Anem a veure, jo l'altre dia, una taula redona que vas fer a Madrid, que em va tocar a les 3:30 de la tarda i que realment és una hora molt complicada després del dinar, li vas dir al moderador, deixa'm que posaré un titular abans de res perquè la gent es desperti. I vas dir que la culpa és de Romans. I vas dir, després us explicaré per què. Clar, tothom va dir...
2: I aquest, tothom i aquest, el vas enganxar.
4: D'on ha sortit? Realment, el nostre dret, com gairebé tots els drets europeus, fins i tot el germànic, veu del dret romà. El dret romà és un gran dret. El nostre Codi Civil és un Codi Civil que veu del dret romà claríssimament. I al segle XIX, perquè el nostre Codi Civil és del segle XIX o a l'època dels romans, ningú pensava que es pogués construir un habitatge fora del solar, a una indústria a fora. Amb la qual cosa, aquí tenim un problema que es diu article 334 del Codi Civil, que diu que un immoble és aquella construcció que està ancorada al terra. Clar, una gran part de la construcció que es fa a la indústria no està ancorada en terra. Per tant, no és hipotecable. I aquest és el gran problema del finançament, sobretot del finançament tradicional, finançament bancari. Com que no es pot hipotecar, aquestes peces, fins que no estan dins del solar, fa que aquest finançament sigui...
2: Parlem de desconfiança, doncs.
4: Molt ineficient, clar. És que no es pot hipotecar. A més, la normativa ECO de les taxacions que regula el Banc d'Espanya diu que no es poden certificar avanços d'obra fora del, del solar on es construeix l'habitatge. Si, aquest és un greu problema.
5: Si algú volgués demanar-se una hipoteca prèviament abans de construir-te un solar, es vol demanar una hipoteca per construir-se una casa

0: amb aquest mètode no li concedirien una hipoteca perquè el banc no valeria que la construcció fos així.
1: És molt més complicat. És un tema de... Però no tant per una construcció d'un únic habitatge. Ja estem parlant d'un problema greu, que és el problema de l'habitatge que tenim ara, i és un problema també per fer, diguem, habitatges plurifamiliars en alçada.
2: Hauria de canviar el paradigma,
1: Hauria de canviar normativa i s'haurien de fer coses diferents. Això no va de dir qui pagarà la festa. Cadascú té molt clar què ha de pagar. El constructor industrial haurà de pagar els materials, haurà d'amortitzar la seva indústria, la seva maquinària, haurà de pagar els seus empleats, el promotor pagarà la feina del constructor industrial, però va de qui avança aquests diners. És un tema d'escalabilitat. Penseu que financerament estem parlant de crear una indústria, que és la indústria de la construcció industrialitzada en aquest país. Si aquests diners els ha d'avançar el constructor industrial, la seva escalabilitat és només l'escalabilitat del seu capital circulant propi o aliè. Si aquests diners els ha d'avançar el promotor, pot passar, primer, que si pogués desenvolupar dues promocions alhora, igual no, com que ha d'avançar molt més diners per aquest tipus de construcció, només podria fer una de les dues. O fins i tot pot passar que el capital que ha d'avançar és tan alt i com que no té finançament, no pugui realitzar aquesta promoció. És tan senzill i tan greu com això. Nosaltres sí que hem trobat solució.
2: Invertint, no? Confiant.
1: Bueno, invertint i confiant, no. Al final és, jo crec que és pensar de forma diferent. El finançament alternatiu està per aportar valors en nous models, en nous projectes, i no tenim, diguem, el corset regulatori que tenen els bancs, que els hi posa el Banc Central Europeu i el Banc d'Espanya. Nosaltres vam pensar molt en aquest tema, perquè vam veure fa 2 anys que és un coll d'ampolla claríssim per la solució del problema de la mancança d'habitatge que hi ha en aquest país.
2: Clar, deixa'm que li pregunti a David, en el vostre cas, com s'ha finançat?
3: Bueno, el nostre cas ha sigut, com que és un projecte fonamentalment experimental, innovador. Primer va guanyar un premi a la innovació, que estava dotat amb 80.000 euros. Després vam trobar diners i recursos materials i d'equips en la indústria del que seria el sector industrial aplicat a la construcció amb una vessant força, diguem-ne, sostenibilitat. Vam anar a empreses especialment sostenibles des del nostre punt de vista i vam tenir molt bona acollida i finalment vam acabar signant un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona que arrodonia el pressupost. Ha sigut una forma molt experimental, molt innovadora i molt especial que no hauríem d'anar repetint.
2: Clar.
3: Nosaltres tenim el punt de vista de que precisament cal un canvi de mentalitat radical i no només en quant a les formes de finançament, sinó en quant a les formes de tramitació de les llicències, en quant a les formes de licitació, però també fins i tot en com entendre que aquests sistemes ens permetrien una altra economia d'escala. Parlem, per exemple, que deia abans el Jaime, d'aquests solars petits, d'aquests edificis que poden créixer, aquestes càries urbanes que podem anar omplint.
2: Càries urbanes.
3: Sí, és una odontologia urbana molt interessant perquè trobem forats amb força edificabilitat en espais molt necessitats, molt tensionats, i on tenim ja els serveis públics, on tenim el metro, on tenim, estaríem amortitzant la ciutat que aquella està muntada i no tenim que fer noves línies de rodalies.
2: Clar, Bernat, en tot cas, és una bona opció d'inversió aquest tipus de construcció?
1: Anem a veure. Al final, quan et compres un habitatge, si és per viure en ell, financerament no és una opció d'inversió, és una necessitat que has de cobrir. Que l'habitatge sigui industrial, segurament et donarà una qualificació energètica la més alta possible. I encara que les construccions tradicionals actualment també estan obtenint qualificacions energètiques molt, molt bones, que aquí s'ha avançat realment moltíssim. Però el que hem de tenir clar és que aquesta tipologia de construcció és una part important del futur del sector i que no hem de tindre por a l'hora de triar un habitatge amb aquest sistema de construcció. La seva durabilitat serà igual o més llarga que la d'una construcció tradicional. La seva eficiència energètica també serà més alta. L'empremta de carboni que té la construcció és molt inferior i la dels residus, com abans ha dit, és molt inferior. I a més, és una construcció que és més ràpida que una construcció tradicional. Jo estic segur que entre un 30 i un 40%
2: digues,
1: serà
2: David,
1: un, un, una excel·lent opció de compra.
3: És que, si em permeteu, jo complementaria el que estàs dient amb una cosa que també és interessant i mai no es pensa, perquè com estem tan capficats en la construcció convencional, pensem que el final d'un edifici és l'enderroc i genera residus. A més de tot aquest anàlisi que has fet, si afegim que el propietari d'aquest edifici, d'aquest immoble, quan acabi la fase d'ús d'aquest immoble, que serà molt llarga i molt aprofitada, en aquell moment tindrà un actiu. Es podrà desmuntar i els materials es poden aprofitar com un exercici de mineria urbana, aprofitant de l'ordre del 80-85% com a mínim dels materials que es van fer servir originalment.
2: Esperem que no haguem de pensar en blat de roc per això ja.
4: Sí, mira, quan vam... Sobre això, que a vegades penso, la gent que ens escolta, a vegades després et diuen, ei, però fusta, escolta, als Estats Units hi ha moltes cases de fusta que se les emporta el vent i tal, i la fusta es podreix i cal fer molta pedagogia.
2: Crema, o...
4: I ho dèieu abans, que la qualitat i la resistència d'aquest tipus de la CLT, que s'anomena així, aquesta fusta en làmines, és similar o inclús superior a vegades que els materials convencionals o una mica obsolets
2: com el
4: formigó, i per tant són cases resistents de qualitat. I per cert, si aneu a visitar el que estem aixecant a Poblesec, veureu que és preciós. O sigui, la fusta té aquest efecte, no sé si ho comparteixes, David,
3: sí.
4: que hi ha un plaer estètic, i això que els habitatges no estan acabats, i passejar-te per aquest edifici que està creixent és recomanable, com a mínim.
2: Quin orgull, els dos, eh? Dieu a on? Anirem a veure. Podeu veure els vídeos d'en Jaime.
3: Passeig de l'exposició 38. I el plaer no només estètic visual, sinó sensorial, perquè la fusta, o sigui, l'olores, la sents en molts sentits.
2: Us ho agraeixo molt que ens hagueu explicat de què va la construcció industrialitzada. La sensació que tinc és que en seguirem parlant. Això està per quedar-se.
4: Sí.
2: És una...
4: És el present i serà el futur, clarament. Aquí la qüestió, i no ho hem dit, és si hi haurà una aposta pública forta. És a dir, els privats jugaran un paper, però, com ha passat a la història d'Europa, qui pot promoure aquest pla d'habitatge públic a gran escala que necessitem amb aquesta nova forma de construir és l'administració pública.
2: Tu saps que això els hi preguntarem aquí a l'article 47 algun dia a l'administració pública. Els hi hem de preguntar què en pensen i si estan disposats a aquest canvi de paradigma que dèiem. Bernat Martínez, director general de TQ Eurocredit, moltíssimes gràcies per ser avui al balcó. David Juárez, arquitecte de l'estudi Estradel 3, gràcies també.
3: Gràcies.
2: A seguir construint amb mans petites. I a mi m'encantaria un dia veure com ho feu. I Jaime Palomera, gràcies, i ens veiem d'aquí dues setmanes.
4: A vosaltres.
2: Una abraçada.
5: Aquí a Catalunya, a l'estiu, som molt de platgeta. Però també tirem cap a la muntanya. Som de quedar-nos a ciutat, que no hi ha ningú i és quan s'hi està més bé. O a l'oficina, per l'aire condicionat i perquè es treballa millor.
6: Sigui quin sigui el teu estiu, la millor manera de començar el dia és amb l'Aquí Catalunya. De 8 a 10, notícies, tertúlies, entrevistes i tota l'actualitat des de diversos punts de vista.
5: Aquí Catalunya, edició estiu. Amb Laura Estrada, a SER Catalunya. A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
7: Ja us vaig explicar que els jugadors d'Espanya s'havien portat un perruquer de casa pel debut
8: sí.
7: del Mundial.
8: I Ari, Jordi, tu també viatges amb el teu perruquer quan te'n vas de vacances o no? De què rius, Nil?
9: Sí, què li fa gràcia?
8: No sé què li fa gràcia.
5: Fins a finals d'agost engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues.
9: Que a mi anirien rapidet, Helena.
8: Anirien rapidet, no?
9: No trigarien massa. Saps allò de les ovelles?
8: Sí.
9: Doncs això.
8: Esquilat.
5: Cada migdia de 12 a 1 a la cadena SER i SER Catalunya.
10: Què t'hi jugues?
5: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
11: Que obri una llibreria sempre és una bona notícia, i més si està especialitzada en teatre, perquè n'hi ha ben poques. Li hem d'agrair al director Ferran Utzet. La llibreria es diu Jàssera i està situada al carrer Sitges, al Raval. Una jàssera, per cert, és, en llenguatge teatral, l'espai posterior a l'escenari per on es mouen els actors i actrius sense ser vistos per l'espectador. Si us agrada llegir teatre, teniu diferents opcions. La col·lecció Llum de Guàrdia, impulsada per Editorial Coma Negra i el Teatre Lliure, Coma Negra, que també impulsa altres col·leccions rellevants, com dramaticles i paragrafies. Aquesta darrera, dedicada a la dansa i desenvolupada conjuntament amb el Mercat de les Flors. L'Institut del Teatre, en col·laboració amb Galès Edicions, té la col·lecció Zona d'Emergència. I no hem d'oblidar editorials com Arola, que fa temps que aposten pel teatre, o sales com la Beckett i la Flyhard, que editen els seus textos propis, a més de la màquina expenedora de llibres del TNC.
5: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
10: I tu em fas anar.
12: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
10: Només penso en tu.
12: Referents amb tu.
13: Tiri. ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
14: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula Coche Casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
13: ¡Qué buen servicio!
14: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
15: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
16: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
17: ¿Qué te pasa?
18: Que no me cierra la maleta.
17: ¿Pero cómo te va a cerrar? Si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la 11. Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida.
18: Bueno, si saco unos bañadores...
17: No te va a caber. Es muchísima ilusión eso.
19: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
17: Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla.
20: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
12: Es estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
21: La graderia del balcó. Núria Vilamala.
22: Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. 40 dies i 104 partits després, el Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà ha baixat el taló i ho ha fet amb Espanya, aixecant el títol amb un Messi entre llàgrimes i també amb algunes decepcions. De seguida aquí a la graderia posem el punt i final al Mundial amb el Fermín Suárez, però abans repassem el que ens ha deixat aquest dimarts, 21 de juliol, amb el Lluís Colomer al control tècnic. I comencem el repàs de l'actualitat anant cap a Peralada, perquè l'Espanyol està jugant el segon partit amistós de la pretemporada contra el Pau Francès. Arnau Santero, bona tarda.
23: Què tal? Bona tarda, Núria.
22: Com li està anant aquest partit a l'Espanyol?
23: Doncs estem ja al descans i, com bé dius, està disputant i guanyant, de fet, l'Espanyol aquest segon partit contra el Pau, un equip d'Occitània que juga a la segona divisió francesa. Els blanquiblaus la setmana passada ja es van estrenar amb victòria davant l'Olot per 3-0 i ara mateix ja guanya 2-0 amb un gol matiner de Rafa Bauza al minut 4 i una rematada de cap de Quique García als minuts d'afegits. Manolo González ha tornat a optar per provar un 11 completament diferent a cada part perquè puguin provar-se el màxim de jugadors possibles i això inclou els nouvinguts, que entraran tots tres a la segona part. Això sí, amb l'absència d'Antonio Roca, que ni contra l'Olot ni avui ha tingut cap minut, cosa que ens apunta una possible sortida en el que queda de mercat.
22: Gràcies, Arnau. De seguida tornem a Peralada perquè ens actualitzis aquest partit. I el Barça, amb la temporada, amb la pretemporada, en aquest cas també en marxa, els campions del món comencen ara les vacances, però ho fan amb algunes carpetes obertes. Explica'ns, Nil Solà, què tal? Bona tarda.
24: Què tal, Núria? Molt bona tarda. Doncs els internacionals catalans del Barça que ja són a Barcelona, també Ferran Torres, és el futbolista pel qui haurem d'estar pendent de què passa amb el seu futur. La setmana que ve serà clau, el Barça el vol renovar, té unes expectatives altes el futbolista que vol una millora contractual i de moment hi ha diferents clubs europeus interessats en que pugui acabar arribant allà, com per exemple el Paris Saint-Germain. En aquest sentit, Adeyemi, que demà en principi havia de ser presentat amb el Barça, no ho serà presentat fins dijous, tot i que els papers s'estan endreçant una mica, no s'ha de patir, demà oficialitat, dijous roda de premsa en principi de presentació, i el següent podria ser Jesse Bisibu, extrem del Bruges, perquè el Barça pagaria al voltant de 8,5 milions d'euros. El club belga es guardaria un 20% d'una futura venda per l'extrem, que en principi ha de venir a fer el paper de Rooney de la temporada passada, però a l'esquerra és un fitxatge que Flick ha donat al vistiplau i que també arribarà. Per tant, els internacionals del Barça, que no tornen en principi fins al 12 d'agost, avui comencen les seves vacances, i aquesta setmana claus els noms de Adeyemi, el de Bissibu i també el de Marc-André Ter Stegen, que a les pròximes hores podria tancar definitivament la seva sessió a l'Àjax de Michel Sánchez per poder marxar cap a Amsterdam i disputar la prèvia de la Conference League.
22: Doncs estarem pendents de tots aquests moviments al mercat de fitxatges. Gràcies, Nil.
24: Adeu, moltes gràcies.
22: Per cert, ho explicava ara el Nil, Karim Adeyemi serà oficialment nou jugador del Barça les properes hores, i avui, Laia Pujals, què tal? Bona tarda.
0: Bona tarda, Núria.
22: El que t'hi jugues hem pogut parlar amb un seu excompany d'equip.
0: Sí, exacte. Hem parlat amb Jan Couto, exjugador del Girona i actual del Dortmund, que, com deies, ha sigut company d'Adeyemi durant les últimes dues temporades i que, per tant, coneix de prop l'últim fitxatge del club. Couto ha explicat quines són les qualitats que creu que fan destacar Adeyemi i per què és el jugador que havia de fitxar el Barça.
1: Bueno, es un jugador superràpido, es que es muy rápido, increíble la velocidad que tiene. Un jugador de uno para uno, que hace buen regates, tiene un tiro muy bueno con la perna zurda. Y bueno, es un chico que siempre te va a explorar los contraataques y es un jugador de velocidad. Entonces creo que para su velocidad es un diferencial muy grande comparado a otros jugadores.
22: I fem el salt ara cap al poliesportiu, el Tour de França, que ja està a punt d'acabar-se. Aquesta setmana Tadej Pogacar continua amb el mallot groc el dia que Evenepoel s'ha emportat la crono individual. Marxem cap a França. Borja Cuadrado, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Núria. Des de la ruta del Tour de Francia, Remco Evenepoel ha sido el protagonista del día, ha ganado en la 16ª etapa, la única crono individual de la actual edición del Tour, por delante de Tadej Pogacar, que es el claro líder de la clasificación en general, en un día en el que Juan Ayuso no ha brillado, ha sido 15º a 2:22 del ganador de etapa, el mejor español Pablo Castrillo 9º, y también buena la actuación del ciclista vallesá Abel Balderston, que finalizó en el puesto número 31. Mañana, 17ª etapa, 174 kilómetros entre Chambéry y Boigón.
22: 174 quilòmetres, es diu ràpid. Gràcies, Borja. I tanquem amb dues notícies de bàsquet. Asier Chaves, bona tarda.
3: Bona tarda, Núria.
22: Perquè està sent un estiu intens a Can Barça, perquè avui el club blaugrana ja ha anunciat el 6è fitxatge de l'estiu.
3: Doncs sí, es tracta de Stanley Umude, l'aler nord-americà de 27 anys, que arriba procedent dels Austin Spurs de la G-League, l'equip filial del San Antonio Spurs. Serà la seva primera experiència europea, però és cert que acumula 135 partits entre l'NBA i la G-League. Va debutar a la Lliga Nord-Americana amb els Detroit Pistons, va passar pels Milwaukee Bucks, amb qui es va proclamar campió de l'NBA Cup el 2024. La temporada passada la va disputar amb els Austin Spurs, com dèiem, de la G-League. Aquest és ja el 6è fitxatge blaugrana, després d'Encamua, Robinson, Nebo, Gibson i Ubal, però no serà pas l'últim, Núria, perquè també s'hauria d'anunciar en breus, ja ho vam avançar, Tyrese Martin, que ve de jugar 46 partits a l'NBA la temporada passada entre Brooklyn i Philadelphia. L'altre jugador que podria arribar aviat és Oleg Balcerowski, que va rescindir el seu contracte amb Unicaja i sembla ser que serà nou jugador blaugrana, a l'espera també que es faci oficial la incorporació del nou tècnic d'Alexander Sekulić.
22: Intens, intens aquest mercat del Barça, eh? Sí, Déu-n'hi-do quin estiu, eh? I encara en bàsquet i encara parlant del Barça, avui, sí, el conjunt blaugrana ha conegut ja el rival que tindrà la Supercopa Endesa.
3: Doncs sí, serà el València Bàsquet en la reedició de la darrera final dels play-offs en una semifinal de Supercopa que es jugarà el 19 de setembre. Precisament el Barça juga la competició com a subcampió de Lliga, mentre que València ho fa com a campió. I el guanyador de l'eliminatòria jugarà contra qui guanyi l'altra semifinal entre Sisa Joventut i Cosner Bascònia el dia 20 de setembre. Bascònia arriba a la Supercopa com a campió de Copa, mentre que la Penya ho fa com a anfitrió en un duel que també es va donar en els darrers play-offs, va ser a quarts, amb victòria dels verds i negres per 2-1. Una penya que també s'està movent molt en aquest mercat, incorporacions importants com la de Nicola Provítola, la de Amir Sulemanovic, però que encara té una gran carpeta per tancar, que és la continuïtat de Ricky Rubio. El director esportiu del Joventut, Jordi Martí, ha passat aquest matí pel Quedis Dugas i ha mostrat clar el seu optimista amb la renovació.
4: No ens queda la continuïtat del Ricky, que penso que la tenim allà, aviam si s'acaba de tancar.
3: Sou optimistes del club?
4: Sempre som optimistes, no? Jo crec que el Ricky té il·lusió per jugar. Sempre hi ha més coses al darrere per intentar fer el club més gran, però bueno, jo crec que tard o d'hora crec que és un emparellament que ha d'anar junt.
3: Un Jordi Martí que també ha valorat molt positivament el mercat i s'ha mostrat molt content amb la tornada de Nicola Provítola, però que ha deixat clar que qui ara mateix no està a prop de continuar la penya és Jabari Parker, perquè té un contracte molt elevat en Partizan i és una situació molt complicada pel joventut.
22: N'estarem pendents. Gràcies, Asier.
3: Gràcies, Núria.
22: I quan passen 9 minuts de 2:15 del vespre, aquí a la graderia ens anem acomiadar del Mundial.

0: Han estat 40 dies intensos, 104 partits en els que ha passat absolutament de tot, però ara tocarà esperar 4 anys per tornar a viure una cita com aquesta. La segona estrella de la selecció espanyola ha estat la gran imatge d'aquest Mundial, que ha estat marcat també, evidentment, per l'adeu de llegendes com Leo Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar. I ara que ja s'ha acabat la competició, després d'uns dies frenètics, després que la selecció espanyola ja ho hagi celebrat també pels carrers de Madrid, aquí a la graderia posem la pilota a terra per analitzar tot el que ha donat de si aquesta Copa del Món. I qui millor per fer-ho que amb el nostre Fermín Suárez. Fermín, què tal? Bona tarda.
1: Hola, Núria. Què tal? Molt bones.
0: Fermín, s'ha acabat el Mundial, han estat 104 partits. No sé com et sents tu, perquè, clar, l'has viscut amb molta intensitat, han estat dies de no parar, de molt futbol, però ara que s'ha acabat, què sents, Fermín? Nostàlgia, i imagino que també deus tenir ganes de parar una mica, eh?
1: Alliberat, em sento alliberat, la veritat, perquè l'hem gaudit molt, però realment ha estat intens i amb els horaris de matinada ha estat una mica dur, però a mi el futbol de seleccions m'apassiona i el Mundial és la fita més important i l'hem gaudit molt, la veritat. Ara una mica estrany, també et dic.
0: Fermín, ara que s'ha acabat el Mundial, és moment de posar nota en l'àmbit esportiu. Li poses una bona nota a aquest Mundial?
1: Sí, és cert que no hi ha hagut un futbol o un desplegament d'idees espectaculars més enllà d'Espanya, que ens ha agradat molt a nivell col·lectiu, o més enllà de certs moments de França, algunes sorpreses, però és cert que no hi ha hagut un nivellàs a nivell futbolístic, però també és normal, és a dir, la calor, l'aglomeració de partits, el calendari, jo ja m'esperava més o menys aquesta idea, però sí ha estat un Mundial d'estrelles. Hem vist actuacions individuals rutilants, molt impactants, hem vist moltes sorpreses, seleccions que no esperàvem gran cosa i que sí han ofert un compromís i una predisposició, una competitivitat molt altes, i jo em quedo amb això. Al final sempre tenen substància els mundials, i és cert que no hi ha hagut propostes allò trencadores, però ha estat entretingut i ha estat emocionant.
0: Comentaves, Fermín, el Mundial que ha fet Espanya, al final s'ha emportat aquest Mundial, i jo crec que de manera merescuda, perquè el Mundial que ha fet Espanya ha estat molt complet de principi fins al final, eh?
1: Sí, rebent tan sols un gol, anant clarament de menys a més, perquè vam veure a la fase de grups Espanya que no estava tan fluida, però a mesura que anava avançant el torneig i que els jugadors anaven entrant en escalfor i en temperatura, ja hem vist actuacions molt bones. I el dia d'Àustria ja és un senyal clar de que Espanya està en aquell camí de governar i de ser una selecció cada cop més rodona, i hem tingut una actuació col·lectiva de molt nivell, molt per sobre de la resta, perquè la resta a nivell col·lectiu no tenia res a fer, i allò es va veure davant França. França és un equip que té unes grans individualitats, que té cert equilibri, però no és suficient per tenir aquella versió tan rodona d'Espanya, i clarament ha estat molt bé, amb Rodri, amb Pau Cubarsí, amb Laporte, aquell tàndem ha funcionat a la perfecció, al mig del camp d'Espanya, també amb Olmo, després amb entrades de Pedri al tram final, a semis i a final, crec que han controlat molt bé el joc, s'ha notat, i a sobre han rebut un gol, que em sembla una barbaritat i és una fita històrica, mai havia succeït que una campiona rebés un gol només.
0: Sí, sí, un gol, és que l'estadística és espectacular, i Fermín, un dels noms propis de la selecció espanyola, el mencionaves ara també, ha estat Rodri, al final l'MVP del Mundial. Arribava amb dubtes als primers partits, semblava que no acabava d'anar del tot fi, però al final li han donat l'MVP. Creus que és merescut aquest MVP per Rodri?
1: A veure, és merescut, però no seria el meu MVP. És a dir, jo crec que dels tres noms que clarament han estat els noms del torneig, qualsevol que guanyi es pot arribar a sostenir sense cap problema. Rodri ha fet una final descomunal, per mi és l'MVP de la final, va fer unes semis també descomunals, i a mesura que començava la ronda del KO, ja veies contra Portugal, ja veies contra Àustria, que ja començàvem a veure el Rodri que tots coneixem, no? Segurament el que té el recorregut fins a arribar a la pilota d'or és aquell Rodri, però per mi el jugador que des del dia 1 ha estat el millor, clarament de la seva selecció, que ha marcat gols, que ha tingut impacte, que ens ha emocionat des del dia 1, menys la final, és Leo Messi. Per mi era clarament l'MVP del torneig. Pensava més que hi hauria com aquest punt de deferència, o no deferència perquè s'ho ha guanyat, però aquest punt de ponderar la final d'una altra forma perquè també fos l'MVP. No ha estat així. Jo crec que Rodri igualment, amb la final que ha fet i la trajectòria, s'ho mereix. I l'altre nom per mi, per completar aquest trident, seria Mbappé. Mbappé, cert que a nivell col·lectiu en França, doncs no ha pogut complir aquesta expectativa de la final, però el Mundial d'Mbappé a nivell golejador, a nivell impacte, em sembla descomunal. O sigui, des del dia 1 també estava tenint una contundència ofensiva bestial.
0: I el Mundial de Messi, Fermín, jo no sé si tu t'ho esperaves, i jo a nivell personal no m'esperava el nivell de Messi en aquest Mundial, però és que ha rendit d'una manera increïble. És veritat que Messi ja sabem del nivell que té i tot plegat, però no sembla que estant a l'Inter de Miami, no, jugant a la Lliga dels Estats Units, el seu nivell hauria baixat, però el nivell que ha exhibit en aquest Mundial ha estat espectacular.
1: Sí, ha estat inesperat, ha estat molt sorprenent. Jo, de fet, li vaig comentar un partit a Inter Miami davant Nashville a la Champions de la seva zona, que és la Conca Champions, un partit en què Inter Miami cau eliminat, i aquell dia vaig veure un Messi, doncs terrenal, lògicament, amb l'edat que pot tenir, i sempre amb qualitat, és evident, però jo intentava mirar més enllà i dir a veure quina versió veurem al Mundial de Messi, no? M'esperava que tingués ascendència, m'esperava que tingués alguna d'aquestes situacions en què llança l'espai amb molta qualitat a la resta davanters, alguna pilota aturada, alguna situació d'aquest tipus, no? Però no m'esperava que fos l'MVP, o sigui, que tingués un nivellàs d'impacte absolut des del dia 1 fins quasi al final del torneig, perquè ell arrenca amb un hat-trick davant Algèria en la primera presa de contacte amb el Mundial, i a més amb gols que et recorden a situacions pretèrites, no? Penses, ostres, aquest gol l'hem vist el 2011, aquest el 2013, aquest el 2014. Això ha estat el Mundial de Messi. A mi m'ha emocionat veure el compromís, veure la passió, veure un Messi cantant els gols, veure un Messi que picava de punys a terra quan havien aconseguit remuntar a Egipte. No sé, han estat imatges. Crec que aquest ha estat un Mundial que ha estat un regal pels que hem gaudit la trajectòria de Messi, que hem pogut viure poc a poc com evolucionava. Ha estat un regal inesperat, perquè no ni en els millors desitjos ni a les grans travesses esperàvem que Messi pogués fer perfectament un MVP de Mundial amb 39 anys el 2026.
0: Un últim ball, que la veritat és que ha estat un regal per tots els que ens agrada el futbol. I deixa'm, Fermín, preguntar-te per Pau Cubarsí, perquè amb 19 anys ha fet un Mundial per treure's el barret, eh?
1: Ha estat un altre Mundial inesperat, o sigui, no, en aquest cas perquè és el primer Mundial i perquè amb 19 anys ser titular i ser el millor central del torneig tampoc era una cosa que se li pot demanar a ningú. És a dir, amb 19 anys tu esperes que competeixi, que estigui bé, que no hi hagi un vertigen, no?, per aquesta posada en escena, perquè al final és un Mundial, i un dia més Pau ha demostrat i ha desafiat a la lògica que diu que per què no, no? Amb 19 anys pot ser el millor central del torneig. En 8 partits ell ha fallat només 26 passades de 700, que és una barbaritat, perquè a més no és el típic central que juga fàcil. Ell intenta dividir, intenta filtrar boles, intenta conduir. Ha estat descomunal la personalitat que ha exhibit, molt poques errades durant el torneig, la compenetració absoluta amb Aymeric Laporte, i no s'ha perdut cap minut del torneig. Pau Cubarsí, amb 19 anys, és que no s'ha posat nerviós en cap moment, és una joia veure'l, i amb tot el mereixement del món és el MVP jove del torneig.
0: Escoltant totes aquestes dades que ara repasses, Fermín, encara em sorprèn més una cosa, que és veritat que les últimes hores ha aixecat bastanta polèmica, perquè ara que s'ha acabat el Mundial, a la web de la FIFA es pot votar per l'11 ideal del Mundial. Per cada posició tens unes quantes opcions, és a dir, vas a la posició de defensa i et surten uns quants jugadors i entre ells tu en tries un, no? Doncs tu vas a la posició de defensa i ni Pau Cubarsí, que a més ha estat el millor jove del Mundial, ni Aymeric Laporte són opcions com a millors centrals. Clar, a mi amb el Mundial que ha fet Cubarsí, Fermín, això em costa molt d'entendre, eh?
1: No té ni cap ni peus. És a dir, a sobre la FIFA té la valentia, no?, de donar l'MVP, perquè no és fàcil, perquè Lamine, em sembla que Lamine no ha estat superlatiu, però jo reivindico que el torneig de Lamine Yamal ha estat bo, perquè al final ho ha intentat, ha estat el far en atac, ha tret penals com el de Digne davant França, ha forçat lesions en un moment des davant Portugal. És a dir, ell ho ha intentat de totes i ell ha assumit la responsabilitat, i jo li posaria un 7, 7.5 al Mundial de Lamine, que sempre en la Lamine esperes genialitat, no?, i esperes que pugui estar a prop del 10, però és el primer Mundial, potser no ha arribat tan rodó a la fita, i és normal, no? Però no té cap sentit donar-li l'MVP a Pau i que no estigui ni a les opcions. Ha hagut molt bons centrals a la cita, perquè el Cuti Romero, Lisandro, Mark Gay d'Anglaterra han estat realment molt, molt bé, però res a veure amb el que han fet Laporte i Cubarsí.
0: Totalment. I més enllà, Fermín, d'aquests noms propis de la selecció espanyola que està la campiona d'aquest Mundial, fent una mica més de balanç general, no sé tu, a nivell personal, quina és la selecció que t'ha sorprès més a nivell positiu d'aquest Mundial?
1: Per mi la revelació, hi ha moltes candidates perquè Egipte m'ha sorprès moltíssim, perquè venia d'una Copa d'Àfrica realment en què veia que no funcionaria tan bé i han arribat a vuitens i fins i tot han estat a punt d'eliminar Argentina. Egipte molt bé, Suïssa molt bé, que ha arribat a quarts de final, Paraguai molt bé perquè s'ha desfet d'Alemanya, però jo em quedaria amb Cap Verd. És que de Cap Verd no n'esperava res, és a dir, havia vist les classificacions de Cap Verd, una selecció amb ritmes baixos, amb una selecció un xic envellida també, amb jugadors molt fora del focus i fins i tot tenia dubtes de si creuaria la fase de grups i Cap Verd no només això, és a dir, Cap Verd deixa a zero a Espanya perquè aconsegueix que no li facin cap gol, tampoc perd amb Uruguai i després amb Argentina, fixa't, els força la pròrroga i els porta a últimes instàncies del torneig, just abans dels penals, mira, ho aconsegueixen i ho salven, però Cap Verd ha competit d'una forma bestial, ha estat per mi la gran sorpresa i una selecció molt emocionant.
0: Cap Verd en sentit positiu i Fermín, no sé quina és la que més t'ha sorprès, però en aquest cas en negatiu.
1: N'hi ha unes quantes, perquè sí, Brasil m'esperava més.
0: Tens unes quantes opcions aquí, eh?
1: Sí, sí, m'esperava més de Brasil, que sé que no enamora, però la veia competint i arribant un xic més lluny. Portugal també m'esperava molt més, perquè pots caure amb Espanya, però la proposta pot ser una altra, però em quedo amb Alemanya, perquè Alemanya porta una sèrie de mundials molt, molt decepcionants, molt decebedors, i el fet de perdre davant Uruguai a 700, és una cosa que no esperaves, no? Però també Paraguai és una de les revelacions, un equip molt aspre, però em quedo amb Alemanya i també per la trajectòria que porta als Mundials.
0: I va, Fermín, si et sembla, per tancar aquest Mundial, et proposo un joc, et faig una sèrie de preguntes així en format test d'aquest Mundial i a veure què en traiem d'aquí.
1: Som-hi.
0: Fermín, quins han estat per tu els tres jugadors del Mundial? N'has de triar tres.
1: Messi, Rodri i Mbappé.
0: I els tres jugadors joves que més t'han agradat?
1: M'ha encantat Manzambi, que l'ha fitxat ara tot just l'Aston Villa, el mitjapunt extrem de Suïssa, és un jugador meravellós. Antonio Nusa, que és un extrem esquerre de Noruega, que és pura electricitat i és un extrem molt interessant. Fins i tot en algun moment ha arribat a sonar per l'òrbita del Barça. I el tercer és Luc de Fuggerols, que és el central de Canadà. Un tipus jove, un tipus valent, amb molta determinació, molt interessant.
0: Estic prenent apunts, Fermín, aquí amb la llibreta apuntant-me tots aquests noms. La selecció revelació, ens has dit Cap Verd, i un jugador que ha rendit a un gran nivell i que no t'esperessis, quin diries?
1: Un jugador revelació que ha rendit molt bé i no m'ho esperava. Mira, jo et diria Saibari, o sigui, Saibari a mi m'agrada molt, però el ritme que portava Saibari és de ser un dels millors jugadors del torneig. Llàstima de la lesió, però Saibari hi seria, i també Julián Quiñones, de Mèxic. Julián Quiñones m'ha encantat, mira que havia portat molts gols a la Lliga d'Aràbia Saudita, però no esperava que fos fins i tot titular a Mèxic, i ha tingut un nivell molt bo, la veritat.
0: I el jugador que t'ha decebut?
1: M'ha decebut Vitinha, perquè sempre de Vitinha, que és un dels millors migcampistes del món juntament amb Pedri, t'esperes un rendiment espectacular, un dinamisme, un control de tempos, i no l'he vist aquest to, perquè jo crec que ha arribat molt, molt fatigat a la cita i no ha arribat en el punt àlgid.
0: I va, l'última, Fermín, d'aquesta te la poso una mica més difícil. Si fossis director esportiu del Barça, imagina't, no, que ara fossis Deco i estiguessis treballant amb el mercat de fitxatges, i poguessis fitxar només un jugador del Mundial, quin fitxaries?
1: Jo fitxaria un que tothom crec que voldria, no? Que és Haaland. Si no fos Haaland seria Kane, i si l'acaba de firmar el Bayern, però Saibari també està per firmar-lo. I si no, mira, hi ha una constatació d'un jugador que continua estant molt vigent, que és Granit Xhaka, que el vol a Xavi Alonso pel Chelsea, i em sembla que és un jugador ja veterà al mig del camp, però que decideix i té una presa de decisions i una qualitat extraordinària.
0: Doncs, Fermín, ja estem a 21 de juliol, ara sí, tanquem les portes d'aquest Mundial, vacances més que merescudes, desconnecta molt de futbol els dies que puguis, i moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a la graderia.
1: Gràcies a tu, Núria, ens retrobem aviat. Una forta abraçada. Let's go.
0: Falten 6 minuts per arribar a les 9 de la nit i més enllà de totes aquestes imatges que hem analitzat amb el Fermín, aquest Mundial també ha estat molt marcat per les pauses d'hidratació, pels descansos més llarg de l'habitual, que, Sier, condicionen i molt els esportistes.
2: Doncs sí, i aquest matí al Quetis Ues hem parlat amb l'exfutbolista professional i expert en el rendiment Víctor Salas, que explica que interrompre durant 30 minuts un partit de futbol, com ha passat al descans de la final, provoca certs mecanismes y cambios en el cos que aumenta el riesgo de lesiones.
3: Cuando llevas un campeonato compitiendo al máximo nivel para llegar a la final y con la musculatura después de una temporada totalmente maltratada, ¿no? Entonces lo que es un descanso de más de 30 minutos, pues bueno, al final desciende la temperatura corporal y sobre todo si no haces una activación neuromuscular 5 o 8 minutos antes de empezar para volver a poner el cuerpo tal como lo dejaste al final del primer tiempo, pues bueno, las consecuencias son que puede haber una pérdida de activación, una pérdida sobre todo de rendimiento en el que las fibras no van a estar optimizadas al máximo posible, incluso hasta hay riesgos de que en un sprint pueda llegar a lesionar, ¿no?
2: Per ell, idealment, el descans hauria de durar no més de 10 minuts.
3: Pues no más de 10-12 minutos. Antes se calentaba mucho más que los 15-18 minutos que se calienta. Antes calentabas 30 o 35 minutos, que incluso perdías depósito de glucógeno para después tener gasolina a la hora del segundo tiempo. Eso es igual que en el descanso, no más de 10 minutos sería lo ideal, ¿no?
0: Ha canviat moltes coses aquest Mundial. La Sier, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies, Núria.
0: I a la graderia, tornem a Peralada. Perquè ho comentàvem a l'inici del programa, l'Espanyol està jugant el segon partit amistós de la pretemporada contra el Pau Francès. Arnau, com li va als de Manolo González?
4: Doncs prou bé, segueix el marcador tot igual, ha pujat la intensitat, això sí, aquesta segona part, amb alguna petita picabaralla després d'una falta a destemps dels francesos i ningú es vol lesionar abans de començar. Ha apretat una miqueta el Pau en alguna ocasió, ja que la primera part gairebé no havia tocat l'àrea blanca i blava. Tot i així, segueix el domini de l'Espanyol, que ja ha regirat tot l'11 i està jugant amb les noves incorporacions d'aquest any.
0: Moltíssimes gràcies, Arnau. I quan falten 3 minuts per les 9 de la nit, la graderia es va buidant.

aquí la graderia d'avui dimarts. Nosaltres tornem demà, com sempre, a 8:45 de la nit, a les 12 del migdia, al Queti Jugues, i ara us deixem a Mora 25, i l'actualitat esportiva torna a 12:45 amb el Larguero. Moltes gràcies per escoltar-nos. Que vagi bé. Fins demà.

0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
1: Ven y Pujagán, llegan las rebajas que jamás olvidarás. Cheslong Kyoga de 265 centímetros de ancho, reclinable y reversible, antes 675 euros, ahora 595. Ven a tu tienda y Pujagán más cercano, compra online en ipujagán.com.

0: Gracias, Pedro. 10:35, 9:35 en Canarias. A la vuelta, la ministra de Sanidad, Mónica García, en directo en Hora 25.
1: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig